volien passant per Fortià. Allí varen trobar la refotuda espia, que a Figueres se'n va anar a contar al capità i

capità va davant. Minyons, anem marxant, anem a perseguir-los. I allí on els trobarem, baionetes pararem, farem carnissa.

El sol em va dir acosta't amb mi, nano, pilla't un ban i posa't barrano. Surt del casoplon, és on de llum et sano, ni bourbon ni ron, ni Dom Perignon, que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i sentir com t'aplano. El meu dolor no necessita psicofàrmacs ni aigua bruta d'Starbucks, sinó Karl Marx i Almax. I això, la platja amb els bros de debò entre tàmpacs. I merda, l'hivern és Mad Max i hi ha una flor amb dos hulais. L'Ibiza, la Nabucodonosor, Marinador, Mordor i el Ron Killer de Mais. I qui penetra com l'Iniesta i no molesta com...

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col, canta

d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia, primavera mor.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: El Soler, 95.

0: Thank you, Robert.
1: Ràdio Arrels.
2: A Sureda, 95.
3: Els peixos van volant.

0: Ràdio Arrels, són les 6. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, els estudiants de Liceu van sortir al carrer ahir a Perpinyà acompanyats d'universitaris, treballadors i jubilats per reclamar millores al sistema educatiu. Els estudiants mantenen la protesta amb accions avui a la universitat i a alguns liceus i convocant una nova manifestació per demà 8 d'octubre. Ahir van ser més de 2.000 els manifestants pels carrers de Perpinyà. El Timeo era un dels manifestants.
4: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional. Falten aules per treballar, falten de tot, sincerament, de tot.
3: I continuen les reaccions pel vídeo d'un policia a Perpinyà fent declaracions racistes i masclistes contra una mestra de Liceu que es manifestava. Fins i tot el batlle d'extrema dreta de Perpinyà, Louis Alliot, ha considerat en unes declaracions a Sud Ràdio que aquests comportaments no són assumibles i que si això hagués passat a la policia local, diu que ell hauria fet neteja. Alliot també s'ha mostrat sorprès pel fet que el policia no portés visible el número identificatiu. En aquest sentit, us podem explicar que ahir Ràdio Arrels era present a la manifestació de Perpinyà, van veure desenes de policies al llarg del recorregut i només dos dels agents que vam veure ahir al recorregut portaven aquest número com a visible. I ara canviem de qüestió perquè el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, líders independentistes del 2017 que porten 9 anys a l'exili. Els tres polítics podrien tornar legalment avui mateix a Catalunya Sud, però la decisió no és ferma i prefereixen esperar a tenir garanties que no seran empresonats. Ahir l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, fins i tot apuntava que el retorn del president podria ser després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I un nou temporal afecta a Catalunya Sud i una part de la Mediterrània Occitana, uns territoris que ja han patit inundacions en els darrers dies. Catalunya Nord rep només coades d'aquests temporals que entren al mar des de l'Empordà i tornen a tocar terra a Montpeller, però sí que s'han registrat acumulacions de pluja importants en els darrers dies a diversos punts del país. Cal tenir en compte que aquests episodis de tempestes mediterrànies porten ruixats molt intensos en llocs molt concrets i difícils de predir, i són especialment perillosos quan el mar està massa calent, com és el cas aquest any. En alguns pobles del Maresme ha plogut la mateixa quantitat d'aigua entre el dissabte i avui que entre el mes de gener i el de juny. I més notícies perquè l'empresa de construcció de vaixells Catana ha demanat permís a l'Ajuntament de Canet per construir dos nous edificis al port. Segons han avançat els nostres companys de l'Andep, aquesta empresa va ser una de les grans víctimes de l'incendi que va patir aquest municipi durant l'estiu i ara pretenen recuperar l'activitat industrial d'una de les empreses importants de Catalunya Nord. I en salut, Catalunya Nord té mancances d'espais per fer proves de mamografia, un examen molt necessari per prevenir el càncer de pit, especialment en dones d'entre 50 i 75 anys. Aquest mes de desembre tornarà a Catalunya Nord el Mamobil, una camioneta pensada com a espai itinerant per fer aquesta prova amb professionals de la salut. Aquesta iniciativa occitana tornarà a Catalunya Nord abans de final d'any. També s'han d'implementar màquines per poder fer aquesta prova, en aquest cas sempre, a les clíniques de Prada i de Canet, tot i que encara no estan actives. I canviem de qüestió, però no marxem de la salut, perquè l'Hospital Transfronterer de Cerdanya ha rebut aquesta setmana la visita de l'ambaixador francès a Andorra. L'ambaixador Nicolai Balin ha visitat l'Hospital de Referència de les comarques de Cerdanya i Capcí, on li han presentat el nou projecte NEST de millora del servei a l'hospital. El de Cerdanya és l'únic hospital transfronterer d'Europa i lluita des del primer dia per sobreviure entre dues institucions estatals que no el contemplen. I el president del Consell per la República, Jordi Domingo, s'ha adreçat a la Comissió contra la Colonització de les Nacions Unides. I ha participat a la redacció de l'informe sobre Nova Caledònia i ha aprofitat l'ocasió per explicar la situació política a Catalunya Sud i la repressió viscuda el 1 d'octubre d'ara fa 9 anys. I acabem amb un apunt de cultura perquè Oques Grasses comença finalment avui el seu cicle de 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, dins de la seva gira de comiat. Els van haver d'ajornar el concert de dilluns pel temporal, un concert que finalment serà demà. Només Coldplay i ara Oques Grasses han aconseguit històricament exaurir les entrades de 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Doncs esperem que aquests concerts que venen sí que es puguin fer. Ara la previsió del temps ens la dona l'Enric Balaguer.
0: La previsió del temps. Enric Balaguer.
1: Bon dia. La depressió se desplaça cap al sud-est. Encara una cua d'aquesta podria produir efectes del banc de la Salanca al matí. Però majoritàriament tenim un dia de clarianes amb núvols mitjans que el sol arriba a superar i els rajos de sol passen. Bufa aire de llevant i de marinada sense gaire força. Potser hi hauria alguna pluja al costat del Vallès Pi i el Capcí quan farà fosc. Els valors màxims de temperatura són homògens, voregen els 20 graus. 19 a Formiguera i Llívia, 20 a Soanyes, 22 a Prada, 21 a Trevillac, 23 a Salses, Trullàs i el Bolú, 22 a Coviure, 20 a La Manera. Avui és Sant Bru o Sant Bruno. El 6 d'octubre de 1934, Lluís Companys proclama l'Estat català. I un dia com avui de 2018 va morir la cantant soprano Montserrat Caballé.
5: Ràdio Arrels, Alinyà, 95.
6: Una hora, 100% en català.
0: Ràdio Arrels.

defensa beligerant, pólvora, ñaf.

minyones de Canet, diu que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un rasclet. Les minyones del color

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 7, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara comencem, com sempre, amb l'informatiu presentat pel Miquel Martínez Vila i després la meteo per l'Enric Balaguer.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia, els estudiants de Liceu van sortir al carrer ahir a Perpinyà acompanyats d'universitaris, treballadors i jubilats per reclamar millores al sistema educatiu. Els estudiants mantenen la protesta amb accions avui a la universitat i a alguns liceus i convocant una nova manifestació per demà 8 d'octubre. Ahir van ser més de 2.000 els manifestants pels carrers de Perpinyà. El Timeo era un dels manifestants.
5: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional. Falten aules per treballar, falten de tot, sincerament de tot.
4: I continuen les reaccions pel vídeo d'un policia a Perpinyà fent declaracions racistes i masclistes contra una mestra de Liceu que es manifestava. Fins i tot el batlle d'extrema dreta de Perpinyà, Louis Alliot, ha considerat en unes declaracions a Sud Ràdio que aquests comportaments no són assumibles i que si això hagués passat a la policia local, diu que ell hauria fet neteja. Alliot també s'ha mostrat sorprès pel fet que el policia no portés visible el número identificatiu. En aquest sentit, us podem explicar que ahir Ràdio Arrels era present a la manifestació de Perpinyà, van veure desenes de policies al llarg del recorregut i només dos dels agents que vam veure ahir al recorregut portaven aquest número com a visible. I ara canviem de qüestió perquè el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, líders independentistes del 2017 que porten 9 anys a l'exili. Els tres polítics podrien tornar legalment avui mateix a Catalunya Sud, però la decisió no és ferma i prefereixen esperar a tenir garanties que no seran empresonats. Ahir l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, fins i tot apuntava que el retorn del president podria ser després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I un nou temporal afecta a Catalunya Sud i una part de la Mediterrània Occitana, uns territoris que ja han patit inundacions en els darrers dies. Catalunya Nord rep només coades d'aquests temporals que entren al mar des de l'Empordà i tornen a tocar terra a Montpeller, però sí que s'han registrat acumulacions de pluja importants en els darrers dies a diversos punts del país. Cal tenir en compte que aquests episodis de tempestes mediterrànies porten ruixats molt intensos en llocs molt concrets i difícils de predir, i són especialment perillosos quan el mar està massa calent, com és el cas aquest any. En alguns pobles del Maresme ha plogut la mateixa quantitat d'aigua entre el dissabte i avui que entre el mes de gener i el de juny. I més notícies perquè l'empresa de construcció de vaixells Catana ha demanat permís a l'Ajuntament de Canet per construir dos nous edificis al port. Segons han avançat els nostres companys de l'Andep, aquesta empresa va ser una de les grans víctimes de l'incendi que va patir aquest municipi durant l'estiu i ara pretenen recuperar l'activitat industrial d'una de les empreses importants de Catalunya Nord. I en salut, Catalunya Nord té mancances d'espais per fer proves de mamografia, un examen molt necessari per prevenir el càncer de pit, especialment en dones d'entre 50 i 75 anys. Aquest mes de desembre tornarà a Catalunya Nord el Mamobil, una camioneta pensada com a espai itinerant per fer aquesta prova amb professionals de la salut. Aquesta iniciativa occitana tornarà a Catalunya Nord abans de final d'any. També s'han d'implementar màquines per poder fer aquesta prova, en aquest cas sempre, a les clíniques de Prada i de Canet, tot i que encara no estan actives. I canviem de qüestió, però no marxem de la salut, perquè l'Hospital Transfronterer de Cerdanya ha rebut aquesta setmana la visita de l'ambaixador francès a Andorra. L'ambaixador Nicolai Balin ha visitat l'Hospital de Referència de les comarques de Cerdanya i Capcir, on li han presentat el nou projecte NEST de millora del servei a l'hospital. El de Cerdanya és l'únic hospital transfronterer d'Europa i lluita des del primer dia per sobreviure entre dues institucions estatals que no el contemplen. I el president del Consell per la República, Jordi Domingo, s'ha adreçat a la Comissió contra la Colonització de les Nacions Unides i ha participat a la redacció de l'informe sobre Nova Caledònia i ha aprofitat l'ocasió per explicar la situació política a Catalunya Sud i la repressió viscuda el 1 d'octubre d'ara fa 9 anys. I acabem amb un apunt de cultura perquè Oques Grasses comença finalment avui el seu cicle de 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, dins de la seva gira de comiat. Els van haver d'ajornar el concert de dilluns pel temporal, un concert que finalment serà demà. Només Coldplay i ara Oques Grasses han aconseguit històricament exaurir les entrades de 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Doncs esperem que aquests concerts que venen sí que es puguin fer. Ara la previsió del temps ens la dona l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. La depressió se desplaça cap al sud-est. Encara una cua d'aquesta podria produir efectes del banc de la Salanca al matí. Però majoritàriament tenim un dia de clarianes amb núvols mitjans que el sol arriba a superar i els rajos de sol passen. Bufa aire de llevant i de marinada sense gaire força. Potser hi hauria alguna pluja al costat del Vallès Pi i el Capcí quan farà fosc. Els valors màxims de temperatura són homògens, voregen els 20 graus. 19 a Formiguera i Llívia, 20 a Soanyes, 22 a Prada, 21 a Trevillac, 23 a Salses, Trullàs i el Bolú, 22 a Coviure, 20 a La Manera. Avui és Sant Bru o Sant Bruno. El 6 d'octubre de 1934, Lluís Companys proclama l'Estat català. I un dia com avui de 2018 va morir la cantant soprano Montserrat Caballé.
7: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Per avui, dimecres 7 d'octubre, doncs tenim una primera hora molt variada. Comencem doncs, a parlar de llengües. Fa poc ha estat la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. L'Enric Balaguer parla d'aquí poc amb el conseller de Política Lingüística, el senyor Francesc Xavier Vila. Parlem després d'història amb la Maite Bercons. Parlarem doncs, d'una dona, anomenada la Guinelda de Cerdanya, que va viure al segle IX i va ser comtessa consort de Barcelona. Després, poesia amb en Pere Manzanares. El protagonista d'avui és en Joan Lluís. L'Empordà comença a canviar la seva producció de poma per adaptar-se al canvi climàtic, és el subjecte de l'episodi d'avui de la crònica CO2.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Europa.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: No, així no. Yeah, yeah.
4: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
5: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Parlem amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
6: Conseller, la llengua catalana a les comunitats catalanes a l'exterior és una qüestió de prestigi o més?
7: A veure, és una qüestió d'estat. Comencem per aquí. Les comunitats catalanes a l'exterior formen part de la comunitat lingüística i per tant les hem de vetllar per elles i ajudar-les tant com sigui possible per molts motius. Primera, perquè això formen part de la comunitat lingüística, són gent que pot passar una temporada fora, després pot voler tornar, però per exemple els seus fills que moltes vegades han nascut arreu del món, és estratègic que aquests fills, si volen venir per exemple a estudiar a Catalunya, és capital humà que tenim arreu del món. Per tant, sí, volem que la Catalunya exterior, que els catalanoparlants d'arreu del món se sentin recolzats.
8: Per què el conseller de Política Lingüística decideix venir a la trobada de casals catalans d'Europa que no havia passat mai a la història?
7: Doncs perquè per primera vegada a la història tenim una conselleria de Política Lingüística que anem construint de mica en mica perquè volem donar un senyal important de dir sí, catalans de l'exterior, ens preocupa les vostres reivindicacions i les vostres necessitats. D'altra banda, també perquè una de les coses que estem fent conjuntament amb els altres departaments que tenen més competències en l'àrea, amb exteriors, amb educació, amb cultura, que té el Ramon Llull, estem treballant en un pla coordinat de tot el govern per tal de fer, de donar una coordinació i una major eficiència al que és el suport a la Catalunya exterior, en el terreny de llengua concretament. Quatre departaments amb un pla conjunt no havia existit mai i és el que estem treballant per fer.
6: El català oficial a Europa sembla que és una mica aturat o no està molt bé a l'agenda com voldríem?
7: No ben bé. Justament aquestes últimes setmanes hem tingut un gir de guió molt interessant. Quan dic un gir de guió, vull dir que potser la major part de la població no hi havia caigut, però era evident que en el moment que es parlés d'ampliació de la Unió Europea demana la unanimitat, és a dir, que tots i cadascun dels estats de la Unió Europea hi votin a favor, la reivindicació que el català sigui oficial a les institucions europees es podria posar amb molta més facilitat i amb molta més tranquil·litat. L'estat espanyol ha fet allò que havia de fer, dir les llengües oficials dels meus ciutadans també han de ser llengües oficials a les institucions europees. I abans d'introduir noves llengües de ciutadans que mai no han pertangut a la Unió Europea, s'ha de resoldre aquest tema. I jo crec que això s'ha de fer des d'un esperit europeista, un esperit de respecte pels drets de la ciutadania, però és innegable que ningú entendria que afegíssim noves llengües sense haver resolt el problema del català.
8: De totes maneres, no és paradoxal que demanem l'oficialitat a Europa quan no podem ni accedir a la justícia en la nostra pròpia llengua, ni les traduccions funcionen a la justícia?
7: A veure, els reptes que té el català els té en moltíssims fronts. No només tenim una batalla, tenim molts fronts i hem de treballar en tots aquests fronts. I per tant, és absolutament normal que intentem que la gent que treballa, sobretot el Departament d'Exteriors, i en aquest sentit en col·laboració amb el Ministeri d'Exteriors, que treballin per resoldre la feina de la seva competència, que és aconseguir l'oficialitat a les institucions europees. Simultàniament, amb altres departaments, treballem per resoldre la situació del català a la justícia. I en aquest sentit, crec que vull pensar que és una situació esperpèntica que es va viure, d'una empresa que va proporcionar unes persones que presumptament estaven capacitades per interpretar en català i va resultar que allò era una estafa. Per dir-ho així, era una presa de pèl. Doncs el que ha fet el Departament d'Interior i Qualitat Democràtica, doncs el que ha fet claríssimament és, el que es fa en aquests casos, es truca a l'empresa i immediatament se li donen 2 dies, explica'ns què ha passat des de la teva perspectiva i es va cap a sancions. És evident que això no pot tornar a passar. També s'ha fet una altra cosa, que és recordar als tribunals que hi ha personal del Departament de Justícia que en casos d'urgència es podrien haver utilitzat, perquè haurien pogut habilitar alguna persona del personal de justícia del departament per fer d'intèrpret. És a dir, aquí va fallar segurament l'agilitat a resoldre aquest cas concret en aquell moment concret. Però jo crec que la resposta ha estat la que havia de ser. S'ha produït un cas en què hi havia hagut una licitació. Una empresa no ha respost, se li demanen responsabilitats.
6: Torno a les qüestions europees. L'acord d'associació del Principat d'Andorra amb la Unió Europea pot ajudar a la llengua?
7: A veure, el fet que un estat independent que té el català com a única llengua oficial, evidentment que dona una empenta i, sobretot, ajuda o ajudaria a desfer un relat molt interessat que alguns partits han intentat difondre per Europa, dient que l'oficialitat del català és només una qüestió partidista interna de l'estat espanyol. Això és mentida, directament. La igualtat de drets dels ciutadans catalans respecte dels danesos, dels francesos o dels castellans és una qüestió de principis, repeteixo, és una qüestió de principis, igualtat lingüística, que s'ha de resoldre amb l'esperit europeista que ha caracteritzat la Unió durant molt de temps, que fa que sigui la institució de la història de la humanitat més plurilingüe. És que no té cap mena de sentit que tenint nosaltres la nostra llengua plenament oficial al nostre territori no sigui reconeguda com a llengua oficial de les institucions que al capdavant sufraguem.
8: Finalment, per la meva part, heu tingut l'oportunitat de tenir un contacte directe amb les comunitats catalanes europees en relació amb l'ensenyament de la llengua. Amb quines sensacions marxa d'aquesta trobada?
7: Jo la primera sensació és d'agraïment, perquè des de les comunitats exteriors es fa una feina impagable. La segona és que ens han exposat doncs, coses que funcionen, coses que han de millorar. De fet, s'està treballant amb aquestes comunitats per incrementar substancialment el suport des dels diferents departaments, des d'Educació, des de l'Institut Ramon Llull de Cultura, des de Política Lingüística. Per tant, algunes de les coses que ja estem posant damunt de la taula, que hem fet des de Política Lingüística, per exemple, el curs de nivell A1 que s'ha fet durant el curs passat, els materials ja es poden utilitzar i, per tant, es poden fer servir a l'estranger. És evident que hem de treballar més. Hi ha molta feina per fer, però jo crec que si som capaços d'optimitzar, primer, els recursos de l'administració, segona, aquest any tenim nous pressupostos, per tant, això ens permetrà actuar sense tenir la mà lligada a l'esquena que teníem, que hem tingut els últims dos anys. Jo crec que això ens permet doncs, afrontar el curs doncs, amb una tranquil·litat més gran, que anirem millorant. Tampoc no podem dir que les coses es resoldran d'un dia per l'altre.
0: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
9: Radio Arels, a Saragossa, 93.1.
10: La Guinelda de Cerdanya va ser doncs una dona que va viure al segle IX i que va ser comtessa consort de Barcelona. Ens la presenta la Maite Bercons.
9: Radio Arels, a Forques, 95.
11: Dones oblidades de la història. Maite Bercons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Guinevilda de Cerdanya, la mare de la pàtria. No sabem quan va néixer, però sí quan va morir, el 899. Era comtessa. Mentre que el nom de Guifré el Pilós és present en qualsevol llibre d'història de Catalunya, el de la seva esposa, que va ser tota una dona d'estat, és quasi impossible de trobar. Si el rei Franc hagués sucat mai els dits de la sang de Guifré el Pilós per donar-li un escut d'armes, una cosa segura, Guinevilda de Cerdanya hauria estat al costat del ferit. El que no és tan clar és si això hauria sortit a les cròniques. L'esposa del comte, tot i la gran importància que va tenir al seu moment, no apareix a la foto dels personatges més cèlebres de la nostra història. Era un matrimoni entre cosins. Guinevilda, també dita Guinadell o Guinadella, es va casar als voltants de l'any 870 amb el seu cosí segon, Guifré. Aquests lligams endogàmics, que sovint fregaven l'incest, van ser molt freqüents en aquella època, i sobretot entre els primers comtes catalans, i eren tolerats per l'Església, evidentment, còmplice d'aquella estratègia política. Eren temps decisius per a la conformació del territori i del nou poder comtal, i no els semblava prudent involucrar altres famílies en el projecte. Guinevilda va ser molt més que la mare de la primera dinastia comtal catalana, la de Barcelona. Va ser una dona que va compartir el poder amb el seu marit i va participar braç a braç en les seves decisions. En tots els documents de l'època en què apareix el nom de Guifré I, ella també s'esmenta com a comtessa de ple dret, mai com a simple consort. De fet, en el segle IX, el poder era compartit per tota la parentela i Guinevilda hi va tenir un paper especialment rellevant. Una dona amb sentit d'estat. Fins i tot es conserva un poema de l'arxiprestre mosàrab Sabrià de Còrdoba elogiant-la. És evident que calia tenir bones relacions amb una parella que s'havia revelat prou poderosa per actuar amb independència dels reis francs i que exercien el seu poder en cada una de les àrees, cada cop més àmplies, amb la legitimitat d'una pila de títols: Barcelona, Urgell, Besalú, Cerdanya, Girona i Osona. I una política intel·ligent de repoblació que s'estava construint. Amb els seus 9 fills, Guifré i Guinevilda també van actuar amb sentit d'estat. Prova d'això és que en van oferir 2 a l'Església com a monjos, però no en llocs qualsevol. Evidentment, als monestirs que acabaven de fundar a Sant Joan de les Abadeses i a Ripoll, 2 llocs claus per al control del territori. Va ser en aquest últim monestir on van enterrar Guifré I, el 897. Però això ja ho sabeu molts. I probablement també la seva esposa, Guinevilda. Posem una interrogació, uns 3 anys després.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: I d'aquí a poc tornem amb l'Enric Balaguer per la previsió del temps per operar la gossa sorda.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i avui sembla que els núvols continuaran sent presents.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. La depressió se desplaça cap al sud-est. Encara una cua d'aquesta podria produir efectes del banc de la Salanca al matí. Però majoritàriament tenim un dia de clarianes amb núvols mitjans que el sol arriba a superar i els rajos de sol passen. Bufa aire de llevant i de marinada sense gaire força. Potser hi hauria alguna pluja al costat del Vallès Pi i el Capcí quan farà fosc. Els valors màxims de temperatura són homògens, voregen els 20 graus. 19 a Formiguera i Llívia, 20 a Soanyes, 22 a Prada, 21 a Trevillac, 23 a Salses, Trullàs i el Bolú, 22 a Coviure, 20 a La Manera. Avui és Sant Bru o Sant Bruno. El 6 d'octubre de 1934, Lluís Companys proclama l'estat català. I un dia com avui de 2018 va morir la cantant soprano Montserrat Caballé.
5: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: En el programa d'aquesta segona mitja hora, doncs, parlem de poesia amb en Pere Manzanares, aquesta vegada d'en Joan Lluís Lluís. L'Empordà comença a canviar la seva producció de pomes per adaptar-se al canvi climàtic, és el subjecte escollit avui per l'Albert Noguer.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Joan Lluís Lluís, periodista i escriptor. Neix a Perpinyà el 1963. La seva producció literària es basa essencialment en la prosa i la novel·la. La primera, Els ulls de sorra, editada el 1993, i l'última, Una cançó de pluja, el 2025. Ha escrit lletres de cançons pel grup Blues de Picolat i, el que és menys conegut, alguna poesia. Del recull Salives, publicat el 2021, llegirem el poema Les dones de demà. Demà me n'enamoraré 29 vegades. Una faldilla untada de sol, l'aire tremolós prop d'una espatlla, uns llavis àvids d'aigua neix i aquells cabells pentinats a punta de nit. Demà me n'enamoraré i 29 dones em raptaran. Em serà igual si cap d'elles no se n'adona, si no em perceben, si no m'oloren, si pensen haver entrevist un tros de paret en travessar-me amb la mirada. Demà me n'enamoraré de 29 meravelles que mai no sabran res de mi i que deixaré marxar cap als seus homes o al seu no-res, i jo em quedaré, com cada dia, amb les visceres plenes d'aquest amor 29 vegades ofert en va.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.

0: Escolteu, no perdem la nostra Ràdio Arrels i ara continuem amb la nostra programació musical amb els Pets, La vida és bonica.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: L'Empordà té com a voluntat d'adaptar-se al canvi climàtic, és per això que modifica la seva producció de poma. En parlem d'aquí poc amb l'Albert Noguer.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'Empordà comença a adaptar la producció de pomes al canvi climàtic. Bon dia. Les comarques de Girona preparen un projecte agrari d'envergadura, la plantació de 300 hectàrees de pomeres de la varietat Tuti, una aposta que vol respondre als reptes que imposa el canvi climàtic sobre la fruita mediterrània. La iniciativa, que és impulsada per una productora de fruita de la Xina amb suport tècnic de centres d'investigació agrària, té un objectiu clar: assegurar la viabilitat d'una cultura emblemàtica en un escenari de temperatures més altes i recursos hídrics més escassos. La poma Tuti és una varietat desenvolupada a partir de programes de millora genètica que en busquen fruiters més resistents a l'estrès tèrmic i amb necessitats de fred hivernal més reduïdes. Les pomeres tradicionals depenen dels períodes prolongats de fred per garantir una floració regular, però els hiverns cada cop més curts i suaus a la plana gironina comprometen aquest cicle. La Tuti, en canvi, pot completar el seu desenvolupament amb menys hores de fred i mostra una major tolerància a onades de calor estivals. La Tuti ofereix una pell vermella intens, una textura ferma i una conservació en cambra prolongada, característiques que responen a la demanda del mercat europeu.
3: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Era viure del jove cantant de Catalunya Nord, Màxim Caiuel. Continuem ara amb César Fournier, La Via 2.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
2: Ne fais

0: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 8, escuteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i us saludem si ens escuteu anant a la feina. Ara l'informatiu seguit de la previsió del temps de l'Enric Balaguer.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia, els estudiants de Liceu van sortir al carrer ahir a Perpinyà acompanyats d'universitaris, treballadors i jubilats per reclamar millores al sistema educatiu. Els estudiants mantenen la protesta amb accions avui a la universitat i a alguns liceus i convocant una nova manifestació per demà 8 d'octubre. Ahir van ser més de 2.000 els manifestants pels carrers de Perpinyà. El Timeo era un dels manifestants.
5: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional. Falten aules per treballar, falten de tot, sincerament de tot.
4: I continuen les reaccions pel vídeo d'un policia a Perpinyà fent declaracions racistes i masclistes contra una mestra de liceu que es manifestava. Fins i tot el batlle d'extrema dreta de Perpinyà, Louis Alió, ha considerat en unes declaracions a Sud Ràdio que aquests comportaments no són assumibles i que si això hagués passat a la policia local, diu que ell hauria fet neteja. Alió també s'ha mostrat sorprès pel fet que el policia no portés visible el número identificatiu. En aquest sentit, us podem explicar que ahir Ràdio Arrels era present a la manifestació de Perpinyà, van veure desenes de policies al llarg del recorregut i només dos dels agents que vam veure ahir al recorregut portaven aquest número com a visible. I ara canviem de qüestió perquè el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, líders independentistes del 2017 que porten 9 anys a l'exili. Els tres polítics podrien tornar legalment avui mateix a Catalunya Sud, però la decisió no és ferma i prefereixen esperar a tenir garanties que no seran empresonats. Ahir l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, fins i tot apuntava que el retorn del president podria ser després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I un nou temporal afecta a Catalunya Sud i una part de la Mediterrània Occitana, uns territoris que ja han patit inundacions en els darrers dies. Catalunya Nord rep només coades d'aquests temporals que entren al mar des de l'Empordà i tornen a tocar terra a Montpeller, però sí que s'han registrat acumulacions de pluja importants en els darrers dies a diversos punts del país. Cal tenir en compte que aquests episodis de tempestes mediterrànies porten ruixats molt intensos en llocs molt concrets i difícils de predir, i són especialment perillosos quan el mar està massa calent, com és el cas aquest any. En alguns pobles del Maresme ha plogut la mateixa quantitat d'aigua entre el dissabte i avui que entre el mes de gener i el de juny. I més notícies perquè l'empresa de construcció de vaixells Catana ha demanat permís a l'Ajuntament de Canet per construir dos nous edificis al port. Segons han avançat els nostres companys de l'Andep, aquesta empresa va ser una de les grans víctimes de l'incendi que va patir aquest municipi durant l'estiu i ara pretenen recuperar l'activitat industrial d'una de les empreses importants de Catalunya Nord. I en salut, Catalunya Nord té mancances d'espais per fer proves de mamografia, un examen molt necessari per prevenir el càncer de pit, especialment en dones d'entre 50 i 75 anys. Aquest mes de desembre tornarà a Catalunya Nord el Mamobil, una camioneta pensada com a espai itinerant per fer aquesta prova amb professionals de la salut. Aquesta iniciativa occitana tornarà a Catalunya Nord abans de final d'any. També s'han d'implementar màquines per poder fer aquesta prova, en aquest cas sempre, a les clíniques de Prada i de Canet, tot i que encara no estan actives. I canviem de qüestió, però no marxem de la salut, perquè l'Hospital Transfronterer de Cerdanya ha rebut aquesta setmana la visita de l'ambaixador francès a Andorra. L'ambaixador Nicolai Balin ha visitat l'Hospital de Referència de les comarques de Cerdanya i Capcí, on li han presentat el nou projecte NEST de millora del servei a l'hospital. El de Cerdanya és l'únic hospital transfronterer d'Europa i lluita des del primer dia per sobreviure entre dues institucions estatals que no el contemplen. I el president del Consell per la República, Jordi Domingo, s'ha adreçat a la Comissió contra la Colonització de les Nacions Unides. I ha participat a la redacció de l'informe sobre Nova Caledònia i ha aprofitat l'ocasió per explicar la situació política a Catalunya Sud i la repressió viscuda el 1 d'octubre d'ara fa 9 anys. I acabem amb un apunt de cultura perquè Oques Grasses comença finalment avui el seu cicle de 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, dins de la seva gira de comiat. Els van haver d'ajornar el concert de dilluns pel temporal, un concert que finalment serà demà. Només Coldplay i ara Oques Grasses han aconseguit històricament exaurir les entrades de 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Doncs esperem que aquests concerts que venen sí que es puguin fer. Ara la previsió del temps ens la dona l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. La depressió se desplaça cap al sud-est. Encara una cua d'aquesta podria produir efectes del banc de la Salanca al matí. Però majoritàriament tenim un dia de clarianes amb núvols mitjans que el sol arriba a superar i els rajos de sol passen. Bufa aire de llevant i de marinada sense gaire força. Potser hi hauria alguna pluja al costat del Vallès Pi i el Capcir quan farà fosc. Els valors màxims de temperatura són homògens, voregen els 20 graus. 19 a Formiguera i Llívia, 20 a Soanyes, 22 a Prada, 21 a Trevillac, 23 a Salses, Trullars i el Bolú, 22 a Coviure, 20 a La Manera. Avui és Sant Bru o Sant Bruno. El 6 d'octubre de 1934, Lluís Companys proclama l'Estat català. I un dia com avui de 2018 va morir la cantant soprano Montserrat Caballé.
7: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
2: Aquests darrers dies varen ser animats per totes les manifestacions que varen tenir lloc per tot a l'estat francès, és el que comentarà l'advocat Pere Beca d'aquí poc. Continuarem també parlant amb la cantant mallorquina, la Miquela Lladó. Acabarem el nostre programa amb una altra entrevista justament sobre les manifestacions estudiants que han tingut lloc a Perpinyà.
0: Radio Arels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Com cada setmana contactem a aquesta hora amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui ens vols parlar de manifestacions perquè, com cada any a la tardor, és com el moment de l'any que hi ha crisis polítiques i socials. Què pot passar amb el que està passant ara a l'estat francès?
4: Doncs sí, la tardor, de manera tradicional, sempre és el moment que es tornen a aixecar les reivindicacions després de l'estiu, del moment de les vacances, tornen a sortir els problemes perquè no s'han resolt i, més que tot, en el cas d'aquest any 2026 i a l'estat francès, és el moment que s'està preparant el pressupost de l'estat francès per l'any després, tinguent en compte que això vol dir prendre decisions polítiques que influiran sobre la vida del país i doncs de tothom, però que més encara aquest any serà una decisió i un pressupost que o el que l'haurà d'aplicar, menys que el canviï, però és difícil canviar-ho a mig de l'any, o el que haurà d'aplicar no és el mateix president que està actualment manant la política francesa i que, evidentment, tota la discussió de preparació del pressupost de l'estat francès, dels pressupostos, perquè s'ha de parlar del pressupost general i el de la Seguretat Social també, doncs, com tothom sap que l'actual president no es pot tornar a presentar i que no es veu clarament quina figura s'està destacant, doncs s'està preparant un pressupost amb un primer ministre que sap perfectament que no serà ell que l'aplicarà i doncs aquest pressupost s'ha de discutir molt i s'hauria de discutir molt a nivell de les assemblees, però tinguent en compte que hi ha la pressió internacional, hi ha el deute i la necessitat d'arribar a un acord que pugui permetre al govern de continuar, o almenys fins que es facin les eleccions presidencials i les eleccions generals a l'abril. I doncs això provoca una situació d'inestabilitat que, lògicament, té conseqüències sobre de la vida política. Però tampoc és això la raó major del que està passant pel carrer a l'estat francès, perquè el moviment tal com s'ha aixecat no ha vingut d'una discussió de caràcter polític o tècnic sobre de pressupostos. Ha vingut directament de la base i més que res dels escolars, dels nanos que van a l'escola secundària, que s'estan queixant, és la reivindicació inicial, de falta de mitjans, de falta de mitjans materials, de falta de reemplaçament de professors que no estan aquí, i doncs la conseqüència gestionar aquesta reivindicació per una població amb poca maduresa perquè és jove, la conseqüència és arribar a situacions dramàtiques com cremar una escola, com cremar un camión de bombers després de l'estiu que venim de passar i amb tota la reconeixença que hem de portar a l'elecció dels bombers i tinguent tota classe de violència contra els representants de l'autoritat, que sigui policial o que sigui l'autoritat civil. És el senyal que la crisi és més profunda que no pas una crisi política clàssica, sinó el senyal que la resposta pel carrer i la resposta violenta en algunes maneres significa que hi ha per la joventut una mena de desespero, una mena d'absència de visió del futur, una mena d'impressió que aquesta generació seria sacrificada i que tota la discussió tècnica que hi pot haver-hi no serà una manera de resoldre-ho immediatament i el que demanen ells, tots aquests manifestants, és una resolució ràpida, si no immediata. Però, evidentment, com poder trobar lògic que anar destruint coses, anar trencant el material escolar, anar calant foc a establiments escolars, tingui alguna manera la possibilitat de resoldre la crisi. Obtenir més crèdits per l'educació nacional no pot ser, evidentment, la conseqüència d'aquestes violències i, de part dels polítics suposadament responsables, tampoc és una resposta possible davant de la violència de dir, ja que hi ha violència pel carrer, posem més crèdits. No és així que haurien d'anar les coses. Les coses haurien de ser més negociades, més discutides. Però ja ho vam veure anys enrere amb la crisi de les armilles grogues. No sabíem exactament quina era la reivindicació, el preu de la gasolina, la situació social, la falta de mitjans de comunicació. Tot això eren reivindicacions, però ningú volia ser el portaparaula, ningú volia portar-ho perquè no era concretat. I en aquest cas estem davant d'una crisi que és una mica la mateixa, una crisi de no poder comunicar, no poder utilitzar les eines clàssiques de la democràcia per arribar a uns acords, perquè precisament la màquina democràtica està totalment encallada i es veu perfectament amb els actuals debats, les primàries, Esquerra, tota la dificultat que hi pugui haver a tenir una real discussió política, doncs tot això fa molt difícil la resolució d'aquesta dificultat. I tinguent en compte que hi ha una necessitat absoluta de posar en plaç un pressupost només fos que perquè l'estat francès pugui trobar crèdits a nivell internacional, aquí estem davant d'una situació que és una situació molt difícil. No crec que l'estat francès sigui l'únic en aquesta situació. Ja veiem les manifestacions que hi puguin haver a Madrid per la crisi de l'allotjament, que és una crisi que també és general a tot Europa Occidental, amb preus molt elevats i una part de la població que no pot accedir a allotjament. Doncs això significa que serà difícil resoldre aquest cercle negatiu i que, sobretot, les eines tradicionals, la discussió, el Parlament, els vots i fins i tot les eleccions, no serà molt probablement la solució.
3: Clar, Pere Beca, parlaves d'aquesta situació i de complexa solució. Hi ha propostes polítiques per resoldre tota la situació?
4: Doncs, anys enrere, quan s'enfrontaven les doctrines capitalistes i socialistes o comunistes, sempre podia quedar una mena d'esperança, diguem que l'altre sistema era millor i era el que podia permetre resoldre-ho tot. Eren els famosos l'endemàs que canten del comunisme. Però el que passa és que el comunisme ha demostrat els seus fallos i ha, com tal, desaparegut dels sistemes polítics més utilitzats. Hi ha alguns països que encara es reclamen de comunisme, però que la veritat són més capitalistes que els altres, estic pensant a la Xina, i la manera de contestar del capitalisme, que als anys 80-90 del segle passat semblava triomfant i semblava capaç de resoldre-ho tot, demostra també que té una necessitat, i Marx ho havia dit molt clarament, té una necessitat permanent de conflicte per poder continuar a fer funcionar la màquina, i aquests conflictes estan materialitzats per les guerres que porten als Estats Units, necessitat de controlar les matèries primes, que sigui a Venezuela, a Iran i anteriorment a Iraq, necessitat de tenir un lloc de conflicte per poder, a nivell de política interior, materialitzar la discussió i dir, d'alguna manera, som nosaltres que podem portar la solució i si no serà el caos. Doncs tot això, enfrontat amb l'evident fallida del capitalisme, que no havia anticipat l'acabament de les matèries primes, petroli i altres matèries necessàries, i també les conseqüències negatives a nivell ecològic del creixement indefinit. I això, em sembla que la joventut dels països occidentals, joventut informada, per no dir educada potser, però informada i informada massivament amb les noves eines d'informació, doncs aquest nivell d'informació fa que hi ha una reacció de la part d'aquestes joves poblacions que no veuen el seu futur tal com està preparat per les autoritats polítiques actuals, però que també tampoc veuen la possibilitat d'un manteniment d'aquest sistema, que és bàsicament un sistema injust. Hi ha poblacions que viuen, i nosaltres en fem part, que viuen en condicions materials extraordinàries que mai s'havia arribat a aquest nivell, i al mateix temps hi ha gent, potser menys, que es moren de gana actualment, però que viuen en molt males condicions, amb riscs ecològics a qualsevol moment i amb necessitat de treballar el dia a dia per poder nodrir la seva pròpia família. I la conseqüència d'això, d'aquesta pèrdua d'esperança que fos de cara al comunisme o de cara a la solució capitalística, doncs aquesta pèrdua ha tornat a reaixecar l'interès per tot el que era menys material, menys sistemàtica, que podien ser les sectes, però que també són les religions tradicionals, l'islam i el catolicisme. Ja s'ha vist perfectament quina mobilització podia provocar la visita del Papa a l'estat francès. Per què l'esperit humà està fet de tal manera que necessita tenir una esperança? Si ni aquesta esperança no és immediata, o almenys ha sigut una esperança al futur. I llavors, el comunisme ha fallat, que sigui de Stalin, que sigui de Mao, tots aquests han desaparegut. El capitalisme està enfrontat amb dificultats que poden provocar la destrucció parcial o total de tot el planeta, de tot el sistema econòmic tal com està, i ens trobem amb una part del jovent que s'està interrogant sobre les solucions possibles. Evidentment, ningú pot dir que té la solució, i sobretot cap polític, i especialment en els debats actuals que poden ser organitzats a l'estat francès a cara a l'elecció presidencial de la primavera, cap polític no té una solució global, inclús tampoc els ecologistes, que no tenen la manera global de resoldre-ho. És això que expressa aquesta violència descontrolada de part del jovent, aquesta mena de desesperança, d'absència de futur, que provoca una mena de nihilisme. Nihilisme és una doctrina filosòfica que nega l'existència ella mateixa, que diu que l'existència no té sentit, no té objectiu i no té valor. I això provoca, no dic justifica, però provoca amb esperits joves i una mica exaltats aquests moviments de violència que es veuen. Però, en vez de portar-hi només la repressió, que també és una cosa que el manteniment d'ordre és necessari, em sembla que els polítics i els polítics actuals tindrien de portar això a la discussió, tenir un pensament més fort sobre de quina manera justificar la situació política actual i, sobretot, de justificar que es prepara realment un futur. No crec que sigui el cas de moment.
3: Doncs n'estarem pendents, evidentment. Pere Beca, moltes gràcies com cada setmana per portar-nos aquest apunt sobre l'actualitat. Pere, moltes gràcies.
4: Molt bé, fins la setmana entrant.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Radio Arels. A Toulouges, 95.
5: I us proposo ara Pecat original de Naina.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
2: Són les 8 i mitja, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara la meteo amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. El matí d'avui és bastant clar, amb un cel velat i un vent de mar d'uns 10 km per hora. Però a la tarda el vent gira i ve de ponent. Porta una inestabilitat amb núvols i pluges i pot ser temporals que es desplaça d'est d'oest a est. Tanmateix, per la majoria de les zones, les precipitacions cauran al vespre i nit i estem en vigilància groga per pluja i temporal. Oh, Mare de Déu del Claustre i Mare de Déu del Roser, deu-nos aigua si ens convé. El refrany és encertat. Avui és el dia de la Mare de Déu del Roser. De festa del Roser n'hi ha una al maig i l'altra a l'octubre. Per les màximes, 15 a la Llaguna i 16 a Sallagosa, en aquestes localitats ja n'han celebrat el Roser el cap de setmana passat, 19 a Castell, 23 a Marqueixanes, Nefiac, Vingrau, Elna, Sant Joan Pla de Cor i Manyaques al Vallespí, 22 a Cervera. Avui és Sant Sergi. El 7 d'octubre de 2023, Hamas i altres grups palestins llancen un atac contra Israel que provoca aproximadament 1.200 morts, la majoria civils, i la captura de més de 240 hostatges. L'atac provocarà l'inici de la guerra entre Israel i Gaza.
4: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: La Miquela Lladó és una cantant mallorquina i parlem amb ella doncs, tot al llarg d'aquesta setmana. Des de fa doncs, una setmana hi ha manifestacions estudiants per tot a l'estat francès. Ahir hi va haver una manifestació, en tot cas a Perpinyà, i doncs, és un reportatge realitzat per en Miquel Martínez Vila.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
1: Amb la nostra proposta de viatjar arreu dels països catalans, anem aquests dies cap a Mallorca perquè connectem amb la Miquela Lladó, cantautora de Palma. Miquela, tu no has deixat mai de cantar. Quina és aquesta mena de força que fa que sempre has cantat?
7: La força és que m'agrada molt la música i que, en certa manera, tinc necessitat de cantar i de dir i d'expressar de qualque manera quines són les meves emocions i els meus sentiments i allò i els poemes que realment m'arriben i me provoquen alguna reacció especial són els que m'atreuen també per posar-s'hi música.
1: I crec que aquí al disc de la setmana he entrevistat poques mares o potser fins i tot cap, algun pare sí, però realment poques o cap.

0: Ja te pots imaginar que t'estic parlant d'un temps molt, molt llunyà, però he tingut aquesta sort. He tingut aquesta sort de poder combinar la meva feina per poder viure i sobreviure, perquè aquí a Mallorca viure de la música és molt difícil encara ara, i, per altra banda, tenir una professió que t'assegura una manera de viure que te dona tranquil·litat i que te permet fer allò que t'agrada.
1: I has tingut moments de dubtes durant la teva carrera, moments on has pensat deixar la música o l'has deixat una mica de cantó, justament quan els teus infants eren
0: No,
1: petits, o no?
0: no, no, no, no. Sempre he tingut... És que no puc deixar de cantar i no puc deixar de fer cançons i què vols que te digui? I acompanyada d'uns músics fantàstics i no, no, no, no, no, no ho podia fer això. No ho podia fer ni ho volia fer i ho he pogut fer i encara ho puc fer, que és magnífic.
1: Doncs ara parlarem de la cançó Saler de Sol, una cançó on dius que si et toca la loteria et compraries un saler de sol. Sovint vas en aquest sentit, no?, de que la teva música aporti felicitat.
0: Sí, precisament, precisament. Jo crec que és important alegrar la vida de la gent i aquesta cançó, que té molt d'anys, crec que és una cançó que dona a entendre que les coses més importants que han de menester en aquesta vida són coses que no se poden comprar. I tu vols comprar alegria, companyia, dolçor, vols comprar dies alegres, aquestes coses no se compren, aquestes coses te'ls proporciona estar bé amb aquelles persones que tu estimes i que t'estimen a tu, i tenir amics i ser generosos i per això i vaig fer aquesta cançó perquè un saler de sol, jo m'imagino això, un recipient amb uns foradets i que quan el passes per damunt les persones, en lloc de caure sal, els hi cau sol, que sempre el sol ha estat una espècie d'element que sembla que ens dona alegria i vida. I una casa sense portes, una casa sense portes, perquè puguin entrar les persones que tu vols. I un llibre de finestres per poder guaitar pel món. És a dir, són idees que me varen passar pel cap.
1: Escoltem doncs aquesta cançó Saler de Sol.

0: Salí de sol, aquesta cançó és de la Miquela Lladó des de Palma de Mallorca.
1: Ràdio
2: Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Des de fa un poc més d'una setmana, els estudiants de Liceu manifesten pels seus drets i justament ahir hi va haver una manifestació a Perpinyà que ha cobert en Miquel Martínez Vila.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Unes 2.000 persones s'han manifestat als carrers de Perpinyà aquest dimarts amb un moviment que naixia de la protesta dels estudiants de Liceu, que a Catalunya Nord estan mobilitzats des de dijous de la setmana passada. Aquest dimarts el moviment ha estat molt més transversal amb estudiants, treballadors i jubilats. La Raquel, estudiant del Liceu de Ceret, ens explicava la setmana passada quines són les reivindicacions dels estudiants.
2: Doncs reivindiquem primer de tot pel nostre institut que els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar perquè, clar, la concentració d'un estudiant òptima és de 20 a 30 minuts, llavors 6 seguides són impossibles. Arribem a casa cansadíssims. Alguns tenen dies de 6 del matí a 8 perquè tenen busos. Clar, estem en un institut rural. Alguns arriben a les 8 a casa. Si per alguna raó decidissin tenir activitats extraescolars, ja han de decidir entre tenir una vida a l'exterior de l'institut, descansar i estudiar, perquè també tenim deures. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes no estem quasi, no, ens acosta molt estudiar perquè alguns estan a punt de desmaiar-se. A l'internat a l'hivern tenen moltíssima fred perquè encara que posin la calefacció tenen molta fred. Som masses a classe, els que estan a Pro i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen masses setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva a França. Llavors, les violències que hi ha hagut als altres instituts no són normals. Alumnes que no tenen taules, que tenen sales amb taulats que cauen, els hi plou entre de les classes, no és normal.
1: Aquest dimarts hem pogut tenir també el testimoni de diversos manifestants que podreu escoltar ara malgrat el soroll de fons. Com et dius?
3: Timeo.
1: I què fas aquí?
3: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional.
1: Ja havies manifestat a les manifestacions de la setmana passada o la d'ahir?
3: No vaig poder, però ara que puc, sóc aquí.
1: Perquè tu ets estudiant encara?
3: Sí, últim any de Liceu, no sé com es diuen.
1: Sí,
3: perfecte.
1: D'entre les reivindicacions hi ha coses del dia a dia, sobretot. Per què es protesta exactament?
3: Coses del dia a dia, sí. Perquè hi ha molts problemes que s'estan empitjorant. Oh, hi ha molt soroll també! Falten professors, falten aules per treballar, falten de tot, sincerament de tot. Jo sóc personalment en liceu privat, no ho veig menys, però estic aquí amb solidaritat amb els que són en liceu públic, perquè cada dia ens venen històries que falta un professor, que mai no serà reemplaçat, i com anem a fer perquè al fin de l'any tenim el BAC, com farem? Pues no farem i no tindrem el BAC.
1: Tu has dit que ets de liceu, que no és públic, de liceu
3: sí.
1: Privat. Dins d'aquests liceus, com ha sigut la mobilització? Hi ha companys teus també per aquí o ha sigut més baixa?
3: Molt més baixa. Em sap greu, però no estem molt aquí. Estem 3, 4 o 5 potser que venim aquí. Però sí, molt menys gran.
1: Doncs moltes gràcies i et deixem manifestar.
3: Moltes gràcies, adeu.
1: Milers de persones han sortit al carrer aquest dimarts a Perpinyà amb unes mobilitzacions que van començar amb les protestes dels estudiants de Liceu, però m'he trobat aquí una parella a la manifestació que crec que estudiants de Liceu no ho són. Jordi Taurinyà, bon dia.
4: Bon dia, company.
1: Confirmes que estudiant de Liceu no ho ets, no?
4: No, però la cosa que hem fet és que ocupaven 1968 el Liceu de Prada i havien creat el comitè dels incidents, que doncs, a l'època doncs, hem participat a aquest moviment en 68 i ara tenim les filles, els nets i tot que participen en aquest, i sóc molt content de veure una joventut tan alegre i tan... És una cosa important que passa aquests dies, és la presa de consciència, que tothom s'imaginava que els joves no fotien res, que eren la presa de consciència d'en quin món vivim i que cal canviar això. Nosaltres en 68 hi eren per això. Hi ha coses que han canviat, no se guanyen les coses de primera, del primer cop, però hi ha la presa de consciència fa que a poc les coses canvien. I jo sóc molt content que hi hagi tanta gent avui a Perpinyà per manifestar, i sobretot cal agrair a aquests joves. Ahir eren al Liceu de Prada, que també eren molt simpàtic. No són gent que fot tot en l'aire, doncs és molt, molt interessant de veure aquesta presa de consciència.
5: Clar, hi éreu al maig del 68, no sé si veieu que el món ha canviat des de l'any 68, però no sé si veieu coses molt semblants també o molt diferents.
4: Les coses són, hi ha moltes coses semblants de 68. Les reivindicacions eren el que porten al Liceu, la gent d'aquests joves del Liceu. I el que hi havia en 68 és que hi ha hagut un gran canvi per les dones, que ha començat amb aquesta mini-revolució, no podem dir, ja ha sigut mort i tot. Arreu ha estat parat això per en De Gaulle, però les idees han continuat. I és això, és aquesta cosa que passa, és dins de les idees que canvien, de saber, de discutir i de continuar a fer projecte per tenir un món millor. No podem continuar a viure com això. Sí, quan hi ha coses com això, el món canvia.
5: Doncs mira, des del maig del 68 fins a aquest octubre del 26, i teniu aquí la tercera generació també manifestant, sí, a Perpinyà.
4: Sí. Certa... Hi ha una cosa important, que amb la meva dona, Lugueta, ens hem conegut ocupant el Liceu de Prada.
5: Doncs mira, avui una espècie de celebració de parella, no? També.
6: Radio Arrels, el Soler, 95. No deixi...

Camina. Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9, doncs, parlarem del grup Charango dins la crònica Història musical d'un país. Nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo un bon dimecres.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els estudiants de Liceu van sortir al carrer ahir a Perpinyà acompanyats d'universitaris, treballadors i jubilats per reclamar millores al sistema educatiu. Els estudiants mantenen la protesta amb accions avui a la universitat i a alguns liceus i convocant una nova manifestació per demà 8 d'octubre. Ahir van ser més de 2.000 els manifestants pels carrers de Perpinyà. El Timeo era un dels manifestants.
2: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional. Falten aules per treballar, falten de tot, sincerament, de tot.
1: I continuen les reaccions pel vídeo d'un policia a Perpinyà fent declaracions racistes i masclistes contra una mestra de Liceu que es manifestava. Fins i tot el batlle d'extrema dreta de Perpinyà, Louis Alió, ha considerat en unes declaracions a Sud Ràdio que aquests comportaments no són assumibles i que si això hagués passat a la policia local, diu que ell hauria fet neteja. Alió també s'ha mostrat sorprès pel fet que el policia no portés visible el número identificatiu. En aquest sentit, us podem explicar que ahir Ràdio Arrels era present a la manifestació de Perpinyà, van veure desenes de policies al llarg del recorregut i només dos dels agents que vam veure ahir al recorregut portaven aquest número com a visible. I ara canviem de qüestió perquè el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, líders independentistes del 2017 que porten 9 anys a l'exili. Els tres polítics podrien tornar legalment avui mateix a Catalunya Sud, però la decisió no és ferma i prefereixen esperar a tenir garanties que no seran empresonats. Ahir l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, fins i tot apuntava que el retorn del president podria ser després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I un nou temporal afecta a Catalunya Sud i una part de la Mediterrània Occitana, uns territoris que ja han patit inundacions en els darrers dies. Catalunya Nord rep només coades d'aquests temporals que entren al mar des de l'Empordà i tornen a tocar terra a Montpeller, però sí que s'han registrat acumulacions de pluja importants en els darrers dies a diversos punts del país. Cal tenir en compte que aquests episodis de tempestes mediterrànies porten ruixats molt intensos en llocs molt concrets i difícils de predir, i són especialment perillosos quan el mar està massa calent, com és el cas aquest any. En alguns pobles del Maresme ha plogut la mateixa quantitat d'aigua entre el dissabte i avui que entre el mes de gener i el de juny. I més notícies perquè l'empresa de construcció de vaixells Catana ha demanat permís a l'Ajuntament de Canet per construir dos nous edificis al port. Segons han avançat els nostres companys de l'Andep, aquesta empresa va ser una de les grans víctimes de l'incendi que va patir aquest municipi durant l'estiu i ara pretenen recuperar l'activitat industrial d'una de les empreses importants de Catalunya Nord. I en salut, Catalunya Nord té mancances d'espais per fer proves de mamografia, un examen molt necessari per prevenir el càncer de pit, especialment en dones d'entre 50 i 75 anys. Aquest mes de desembre tornarà a Catalunya Nord el Mamobil, una camioneta pensada com a espai itinerant per fer aquesta prova amb professionals de la salut. Aquesta iniciativa occitana tornarà a Catalunya Nord abans de final d'any. També s'han d'implementar màquines per poder fer aquesta prova, en aquest cas sempre, a les clíniques de Prada i de Canet, tot i que encara no estan actives. I canviem de qüestió, però no marxem de la salut, perquè l'Hospital Transfronterer de Cerdanya ha rebut aquesta setmana la visita de l'ambaixador francès a Andorra. L'ambaixador Nicolai Balin ha visitat l'Hospital de Referència de les comarques de Cerdanya i Capcir, on li han presentat el nou projecte NEST de millora del servei a l'hospital. El de Cerdanya és l'únic hospital transfronterer d'Europa i lluita des del primer dia per sobreviure entre dues institucions estatals que no el contemplen. I el president del Consell per la República, Jordi Domingo, s'ha adreçat a la Comissió contra la Colonització de les Nacions Unides. I ha participat a la redacció de l'informe sobre Nova Caledònia i ha aprofitat l'ocasió per explicar la situació política a Catalunya Sud i la repressió viscuda el 1 d'octubre d'ara fa 9 anys. I acabem amb un apunt de cultura, perquè Oques Grasses comença finalment avui el seu cicle de 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, dins de la seva gira de comiat. Els van haver d'ajornar el concert de dilluns pel temporal, un concert que finalment serà demà. Només Coldplay i ara Oques Grasses han aconseguit històricament exaurir les entrades de 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Doncs esperem que aquests concerts que venen sí que es puguin fer. Ara la previsió del temps ens la dona l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. El matí d'avui és bastant clar, amb un cel velat i un vent de mar d'uns 10 km per hora. Però a la tarda el vent gira i ve de ponent. Porta una inestabilitat amb núvols i pluges i pot ser temporals que es desplaça d'est d'oest a est. Tanmateix, per la majoria de les zones, les precipitacions cauran al vespre i nit i estem en vigilància groga per pluja i temporal. Oh, Mare de Déu del Claustre i Mare de Déu del Roser, deu-nos aigua si ens convé. El refrany és encertat. Avui és el dia de la Mare de Déu del Roser. De festa del Roser n'hi ha una al maig i l'altra a l'octubre. Per les màximes, 15 a la Llaguna i 16 a Sallagosa, en aquestes localitats ja n'ha celebrat el Roser el cap de setmana passat, 19 a Castell, 23 a Marqueixanes, Nefiac, Vingrau, Elna, Sant Joan Pla de Cor i Manyaques al Vallespí, 22 a Cervera. Avui és Sant Sergi. El 7 d'octubre de 2023, Hamas i altres grups palestins llancen un atac contra Israel que provoca aproximadament 1.200 morts, la majoria civils, i la captura de més de 240 hostatges. L'atac provocarà l'inici de la guerra entre Israel i Gaza.
0: Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

Aquests són Charango i la cançó és Les coses senzilles, de l'àlbum de Benny Ales, publicat el 2020, just abans de la pandèmia del Covid. Charango, que va ser un grup format l'any 2010 a Barcelona amb membres originaris de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. El grup va crear un imaginari vinculat al circ i presentava una proposta musical de reggae, dub, pop i tocs de rumba i de pachanga. Els membres del grup serien l'Alguer Miquel, el Sergi Carbonell, Joaquim Casals, Àlex Pujol, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Pau Castellví i Joan Palà. Les lletres de Charango tindrien sovint una connotació política, però una mica menys combativa que altres grups de la seva generació. Tot i això, el grup compaginaria la seva carrera musical amb projectes solidaris, com per exemple una ruta pels Balcans acompanyant persones refugiades de la guerra de Síria, però també projectes amb Pallassos Sense Fronteres i amb associacions contra la fam. A més, Charango va tenir sempre un compromís amb la llengua i amb el país, intervenint en manifestacions catalanistes i independentistes.

0: Amb Et Recordo de Charango hem arribat a aquests 10 minuts musicals amb aquest grup del Ripollès que ha marcat part de la història musical de Catalunya. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Charango.
1: Ràdio Arrels. Apunta ja, 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: No, senyor, ja no tinc 20 anys, d'això ja fa anys i faig.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els estudiants de Liceu van sortir al carrer ahir a Perpinyà acompanyats d'universitaris, treballadors i jubilats per reclamar millores al sistema educatiu. Els estudiants mantenen la protesta amb accions avui a la universitat i a alguns liceus i convocant una nova manifestació per demà 8 d'octubre. Ahir van ser més de 2.000 els manifestants pels carrers de Perpinyà. El Timeo era un dels manifestants.
2: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional. Falten aules per treballar, falten de tot, sincerament, de tot.
1: I continuen les reaccions pel vídeo d'un policia a Perpinyà fent declaracions racistes i masclistes contra una mestra de liceu que es manifestava. Fins i tot el batlle d'extrema dreta de Perpinyà, Louis Alió, ha considerat en unes declaracions a Sud Ràdio que aquests comportaments no són assumibles i que si això hagués passat a la policia local, diu que ell hauria fet neteja. Alió també s'ha mostrat sorprès pel fet que el policia no portés visible el número identificatiu. En aquest sentit, us podem explicar que ahir Ràdio Arrels era present a la manifestació de Perpinyà, van veure desenes de policies al llarg del recorregut i només dos dels agents que vam veure ahir al recorregut portaven aquest número com a visible. I ara canviem de qüestió perquè el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, líders independentistes del 2017 que porten 9 anys a l'exili. Els tres polítics podrien tornar legalment avui mateix a Catalunya Sud, però la decisió no és ferma i prefereixen esperar a tenir garanties que no seran empresonats. Ahir l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, fins i tot apuntava que el retorn del president podria ser després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I un nou temporal afecta a Catalunya Sud i una part de la Mediterrània Occitana, uns territoris que ja han patit inundacions en els darrers dies. Catalunya Nord rep només coades d'aquests temporals que entren al mar des de l'Empordà i tornen a tocar terra a Montpeller, però sí que s'han registrat acumulacions de pluja importants en els darrers dies a diversos punts del país. Cal tenir en compte que aquests episodis de tempestes mediterrànies porten ruixats molt intensos en llocs molt concrets i difícils de predir, i són especialment perillosos quan el mar està massa calent, com és el cas aquest any. En alguns pobles del Maresme ha plogut la mateixa quantitat d'aigua entre el dissabte i avui que entre el mes de gener i el de juny. I més notícies perquè l'empresa de construcció de vaixells Catana ha demanat permís a l'Ajuntament de Canet per construir dos nous edificis al port. Segons han avançat els nostres companys de l'Andep, aquesta empresa va ser una de les grans víctimes de l'incendi que va patir aquest municipi durant l'estiu i ara pretenen recuperar l'activitat industrial d'una de les empreses importants de Catalunya Nord. I en salut, Catalunya Nord té mancances d'espais per fer proves de mamografia, un examen molt necessari per prevenir el càncer de pit, especialment en dones d'entre 50 i 75 anys. Aquest mes de desembre tornarà a Catalunya Nord el Mamobil, una camioneta pensada com a espai itinerant per fer aquesta prova amb professionals de la salut. Aquesta iniciativa occitana tornarà a Catalunya Nord abans de final d'any. També s'han d'implementar màquines per poder fer aquesta prova, en aquest cas sempre, a les clíniques de Prada i de Canet, tot i que encara no estan actives. I canviem de qüestió, però no marxem de la salut, perquè l'Hospital Transfronterer de Cerdanya ha rebut aquesta setmana la visita de l'ambaixador francès a Andorra. L'ambaixador Nicolai Balin ha visitat l'Hospital de Referència de les comarques de Cerdanya i Capcir, on li han presentat el nou projecte NEST de millora del servei a l'hospital. El de Cerdanya és l'únic hospital transfronterer d'Europa i lluita des del primer dia per sobreviure entre dues institucions estatals que no el contemplen. I el president del Consell per la República, Jordi Domingo, s'ha adreçat a la Comissió contra la Colonització de les Nacions Unides. I ha participat a la redacció de l'informe sobre Nova Caledònia i ha aprofitat l'ocasió per explicar la situació política a Catalunya Sud i la repressió viscuda el 1 d'octubre d'ara fa 9 anys. I acabem amb un apunt de cultura, perquè Oques Grasses comença finalment avui el seu cicle de 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, dins de la seva gira de comiat. Els van haver d'ajornar el concert de dilluns pel temporal, un concert que finalment serà demà. Només Coldplay i ara Oques Grasses han aconseguit històricament exaurir les entrades de 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Doncs esperem que aquests concerts que venen sí que es puguin fer. Ara la previsió del temps ens la dona l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. El matí d'avui és bastant clar, amb un cel velat i un vent de mar d'uns 10 km per hora. Però a la tarda el vent gira i ve de ponent. Porta una inestabilitat amb núvols i pluges i pot ser temporals que es desplaça d'est d'oest a est. Tanmateix, per la majoria de les zones, les precipitacions cauran al vespre i nit i estem en vigilància groga per pluja i temporal. Oh, Mare de Déu del Claustre i Mare de Déu del Roser, deu-nos aigua si ens convé. El refrany és encertat. Avui és el dia de la Mare de Déu del Roser. De festa del Roser n'hi ha una al maig i l'altra a l'octubre. Per les màximes, 15 a la Llaguna i 16 a Sallagosa, en aquestes localitats ja n'han celebrat el Roser el cap de setmana passat, 19 a Castell, 23 a Marqueixanes, Nefiac, Vingrau, Elna, Sant Joan Pla de Cor i Manyaques al Vallespí, 22 a Cervera. Avui és Sant Sergi. El 7 d'octubre de 2023, Hamas i altres grups palestins llancen un atac contra Israel que provoca aproximadament 1.200 morts, la majoria civils, i la captura de més de 240 hostatges. L'atac provocarà l'inici de la guerra entre Israel i Gaza.
5: Radio Arels. A Elna, 95.
6: Una hora 100% en català.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Els estudiants de Liceu van sortir al carrer ahir a Perpinyà acompanyats d'universitaris, treballadors i jubilats per reclamar millores al sistema educatiu. Els estudiants mantenen la protesta amb accions avui a la universitat i a alguns liceus i convocant una nova manifestació per demà 8 d'octubre. Ahir van ser més de 2.000 els manifestants pels carrers de Perpinyà. El Timeo era un dels manifestants.
2: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional. Falten aules per treballar, falten de tot, sincerament, de tot.
1: I continua les reaccions pel vídeo d'un policia a Perpinyà fent declaracions racistes i masclistes contra una mestra de Liceu que es manifestava. Fins i tot el batlle d'extrema dreta de Perpinyà, Louis Alliot, ha considerat en unes declaracions a Sud Ràdio que aquests comportaments no són assumibles i que si això hagués passat a la policia local, diu que ell hauria fet neteja. Alliot també s'ha mostrat sorprès pel fet que el policia no portés visible el número identificatiu. En aquest sentit, us podem explicar que ahir Ràdio Arrels era present a la manifestació de Perpinyà, van veure desenes de policies al llarg del recorregut i només dos dels agents que vam veure ahir al recorregut portaven aquest número com a visible. I ara canviem de qüestió perquè el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, líders independentistes del 2017 que porten 9 anys a l'exili. Els tres polítics podrien tornar legalment avui mateix a Catalunya Sud, però la decisió no és ferma i prefereixen esperar a tenir garanties que no seran empresonats. Ahir l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, fins i tot apuntava que el retorn del president podria ser després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I un nou temporal afecta a Catalunya Sud i una part de la Mediterrània Occitana, uns territoris que ja han patit inundacions en els darrers dies. Catalunya Nord rep només coades d'aquests temporals que entren al mar des de l'Empordà i tornen a tocar terra a Montpeller, però sí que s'han registrat acumulacions de pluja importants en els darrers dies a diversos punts del país. Cal tenir en compte que aquests episodis de tempestes mediterrànies porten ruixats molt intensos en llocs molt concrets i difícils de predir, i són especialment perillosos quan el mar està massa calent, com és el cas aquest any. En alguns pobles del Maresme ha plogut la mateixa quantitat d'aigua entre el dissabte i avui que entre el mes de gener i el de juny. I més notícies perquè l'empresa de construcció de vaixells Catana ha demanat permís a l'Ajuntament de Canet per construir dos nous edificis al port. Segons han avançat els nostres companys de l'Andep, aquesta empresa va ser una de les grans víctimes de l'incendi que va patir aquest municipi durant l'estiu i ara pretenen recuperar l'activitat industrial d'una de les empreses importants de Catalunya Nord. I en salut, Catalunya Nord té mancances d'espais per fer proves de mamografia, un examen molt necessari per prevenir el càncer de pit, especialment en dones d'entre 50 i 75 anys. Aquest mes de desembre tornarà a Catalunya Nord el Mamobil, una camioneta pensada com a espai itinerant per fer aquesta prova amb professionals de la salut. Aquesta iniciativa occitana tornarà a Catalunya Nord abans de final d'any. També s'han d'implementar màquines per poder fer aquesta prova, en aquest cas sempre, a les clíniques de Prada i de Canet, tot i que encara no estan actives. I canviem de qüestió, però no marxem de la salut, perquè l'Hospital Transfronterer de Cerdanya ha rebut aquesta setmana la visita de l'ambaixador francès a Andorra. L'ambaixador Nicolai Balin ha visitat l'Hospital de Referència de les comarques de Cerdanya i Capcir, on li han presentat el nou projecte NEST de millora del servei a l'hospital. El de Cerdanya és l'únic hospital transfronterer d'Europa i lluita des del primer dia per sobreviure entre dues institucions estatals que no el contemplen. I el president del Consell per la República, Jordi Domingo, s'ha adreçat a la Comissió contra la Colonització de les Nacions Unides. I ha participat a la redacció de l'informe sobre Nova Caledònia i ha aprofitat l'ocasió per explicar la situació política a Catalunya Sud i la repressió viscuda el 1 d'octubre d'ara fa 9 anys. I acabem amb un apunt de cultura, perquè Oques Grasses comença finalment avui el seu cicle de 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, dins de la seva gira de comiat. Els van haver d'ajornar el concert de dilluns pel temporal, un concert que finalment serà demà. Només Coldplay i ara Oques Grasses han aconseguit històricament exaurir les entrades de 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Doncs esperem que aquests concerts que venen sí que es puguin fer. Ara la previsió del temps ens la dona l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. El matí d'avui és bastant clar, amb un cel velat i un vent de mar d'uns 10 km per hora. Però a la tarda el vent gira i ve de ponent. Porta una inestabilitat amb núvols i pluges i pot ser temporals que es desplaça d'est d'oest a est. Tanmateix, per la majoria de les zones, les precipitacions cauran al vespre i nit i estem en vigilància groga per pluja i temporal. Oh, Mare de Déu del Claustre i Mare de Déu del Roser, deu-nos aigua si ens convé. El refrany és encertat. Avui és el dia de la Mare de Déu del Roser. De festa del Roser n'hi ha una al maig i l'altra a l'octubre. Per les màximes, 15 a la Llaguna i 16 a Sallagosa, en aquestes localitats ja n'ha celebrat el Roser el cap de setmana passat, 19 a Castell, 23 a Marqueixanes, Nefiac, Vingrau, Elna, Sant Joan Pla de Cor i Manyaques al Vallespí, 22 a Cervera. Avui és Sant Sergi. El 7 d'octubre de 2023, Hamas i altres grups palestins llancen un atac contra Israel que provoca aproximadament 1.200 morts, la majoria civils, i la captura de més de 240 hostatges. L'atac provocarà l'inici de la guerra entre Israel i Gaza.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio

Tercera part de la memòria a Maria Àngels Falqués, enregistrada un matí de desembre del 2021. La veu de Míriam Makeba, la cantant sud-africana i activista dels drets civils, que la Maria Àngels ha volgut que sonés en aquesta emissió. Ja ens ha parlat de les seues famílies, Banyuls dels Aspres, Normandia, Boleternera i Vinçà, els orígens dels padrins i padrines. Ja ens ha parlat de Tolosa, on va estudiar història i on va descobrir la seua catalanitat, que la portaria a tots aquests anys de militància cultural i política, sempre treballant pel país. El Grup Cultural de Joventut Catalana, el Comitè Rossellonès d'Estudis i d'Animació, l'Esquerra Catalana dels Treballadors, el Grup Guillem de Cabestany i les moltes mobilitzacions dels anys 70 en defensa del país, el seu territori, la seva llengua i la seva cultura.

0: Maria Àngels Falqués, preparant la missió, m'has dit que a partir del 78 hi ha un canvi de mentalitats en la lluita aquí a Catalunya Nord.
1: Sí, sí, sí.
0: Què vol dir?
1: Vull dir que a nivell de la defensa de la llengua i de la cultura catalana es comença a muntar associacions, se fa cursos de català, se'n fan més als pobles, la sardana va tenir un paper molt important, hi he pas participat, no sé si és en aquest moment, però en fi, el rugby també va tenir un paper molt important dins a altres nivells, però tots els nivells són bons perquè una societat és pas un únic nivell, és pas una pensada única. És sensibilitats diferents, amb nivells de consciència diferents. I doncs jo diria que és més o menys a partir del 78, però en fi, havia començat abans i suposi, i ha continuat molt, sobretot després. La cosa de la qual no hem pas parlat és que el 76 també hem festejat la primera Sant Jordi a la plaça de la Llotja. Hem muntat una parada de llibres i hem fet venir un autor mallorquí i un autor valencià. Plovia, feia una freda. Però va ser, va ser així, tinc una foto molt, molt bonica.
0: El 76,
1: Del 76.
0: Per afegir encara més coses aquest any.
1: Això mateix, és per això que potser algunes coses m'han escapat, perquè no podia passar a tot arreu, a la Brussol, a la Marxa de la Llibertat, fent la falsa i...
0: Va ser un any molt intens, aquest,
1: molt intens. I potser també que va ser una de les causes de l'escissió, perquè hem fet tantes coses que teníem potser al cap que ens feia fum.
0: I pensar que la gent era militant intensament, però a més s'havia de guanyar la vida.
1: Això, vull dir...
0: Calia treballar també.
1: Calia treballar un poc i...
0: I el 1981, creació de Ràdio Arrels i l'Escola Arrels.
1: Sí, alors, això és arran doncs d'una escissió, de la nostra especialitat, les escissions.
0: Gent de la Barcelona surten i creen Arrels.
1: Sí, no penso pas enganyar-me massa dient que eren gent més aviat de la sensibilitat de l'IPC. Doncs aquí es crea l'escola Arrels i la ràdio. A la ràdio hi hem participat, sobretot el Robert Tijó, també el Joan Miquel Tron, i em sembla un poc, potser una mica després, el Jaume Pol.
0: Fèieu una emissió?
1: Fem una emissió que se'n diu Defensa de la Terra, no és pas un atzar. Evidentment, és com la ràdio, perquè al començo cal dir que la ràdio és una mica irregular, no és? Que és devingut després. Doncs les nostres emissions igualment eren una mica...
0: Es feia espontàniament tot,
1: Se feia, sí, és el que va ser genial. I també, amb el pas del temps, me són envisat que a nivell del grup de la FALS, aquí hem mancat quelcom. És a dir, que hem pas sapigut veure que la revolució següent de les comunicacions era sempre l'escrit. Mais també la ràdio era una oportunitat fabulosa i això la gent d'Arrels l'heu sapigut veure, mentre nosaltres potser massa presos per les nostres brussoles, 6 hores, no sé pas què, ho hem mancat. És per això que fent aquesta anàlisi, suposi, en aquest moment, i va ser la meva posició, que va ser criticada al si de l'ECT, la meva posició és que això era genial i calia participar a tapis, ho havíem pas fet nosaltres, era pas greu. L'important és que que el país s'ho aprofita.
0: Sí, és això. Però potser hi havia un rerefons polític, veníeu d'unes baralles molt intenses.
1: I fins i tot, a dins, quan fèiem les nostres emissions, hi era pas un ambient simpàtic, érem tolerats.
0: D'acord, érem tolerats.
1: Sí, i quan anàvem allà a Canos, molt poca gent es quedaven a l'entorn nostre per ens ajudar eventualment a fer la feina. Però Ho hem mantingut fins a, he notat fins al 1984. Doncs,
0: La missió Defensa de la Terra, Defensa a Ràdio Arrels. El mateix 81, el Grup Cultural de Joventut Catalana compra un camió, un llibre bus, per la venda del llibre en català.
1: És a dir que... hi ha tantes coses a dir, és terrible. Sí. L'Esquerra Catalana i el GCJC, gairebé des del començ, tenien una llibreria militant que alimentava amb llibres i discos que anaven a comprar a l'època a l'Arc de Berà,
0: a Barcelona.
1: A Barcelona. I doncs aquesta idea de la llibreria, veus, la teníem ja des de... de fa molt de temps. És com l'escola. Sí. Les coses no venen pas així espontàniament i no venen pas individualment. Tot és qüestió de treball col·lectiu. Fins i tot si quan el fas no te n'adones, però és verdaderament un treball de la comunitat cultural i política. Sí. Doncs feia anys que teníem aquesta llibreria militant. Amb coses d'aquí, veníem al Terra Nostra, del Gual, veníem, com se diu, pegatines, havíem fet sí. pegatines, discos de, dels cantants d'aquí, que el GCJC havia financiat, com el Pere Figuer, l'Antoni Urteg o el Reinaldo Díaz mateix, i per sort, perquè això me recordi ben bé, era una de les fonts més importants d'ingressos de les activitats de l'ECT, perquè la FAS la calia pagar, les campanyes polítiques, les electorals, les calia pagar.
0: La venda de llibres i discos finançava doncs, l'activitat del partit.
1: Aquesta cultura del llibre ja la teníem, aquest interès, i teníem un fons. Sí. Raó per la qual hem pogut comprar el llibre Robust. Sí. El llibre Robust també l'hem comprat perquè això era el 81, era després de l'elecció del gran home, i doncs després d'aquest fet hi va haver possibilitats de tenir ajudes. Bon. I el Robert va tenir una ajuda, em sembla que era la Cambra dels Mestiers o del Comerç, coneixia algú, bon, va tenir una ajuda suficientment important per poder comprar el llibre Robust del departament. Això fa que el bus...
0: I estava preparat, doncs.
1: Estava preparat, tenia els prestatges, era molt, molt ben fet. I després hi he pensat, després de la conversa de l'altre dia, em son recordat que el famós any 1976 havia vingut a Catalunya Nord el Cultura en Route.
0: Sí. Que era també un autobús
1: ple de llibres. Que era un autobús ple de llibres i que va fer un viatge a Catalunya Nord.
0: D'acord.
1: I que es va passejar per tots els pobles i també tinc unes fotos. La gent era molt interessada per la qüestió del llibre. Doncs, després reflectint-hi, me son dit, deu venir també de...
0: Hi ha precedents, doncs.
1: Hi ha precedents. Potser que ens ha vingut la idea així.
0: Aquest camió d'aquí serà en Joan Miquel Turón, sobretot, que el portarà, no?
1: És més complicat, no? És pas una qüestió de complicació. De fet, al començ havíem pres un emplegat que se'n deia Eric Nivet i és ell que va portar el camió al començ. I el va portar amb l'ajuda del Robert, que li interessava molt, que això li interessava molt, i fins i tot jo, sovint, els diumenges, perquè l'empleat treballava pas els dissabtes i els diumenges, el Robert i jo marxàvem amb el camió. En aquest temps, el Joan Miquel, em sembla que no m'enganyi, feia el servei militar. Doncs ell va arribar després.
0: Després.
1: I va prendre la successió de l'exemple.

0: Maria Àngels Falqués, continuem encara en la teva militància molt activa, encara als anys 80. L'Esquerra Catalana dels Treballadors es transforma en unitat nacionalista que l'any 86 presentarà una llista a les eleccions regionals, una llista dita Unitat Catalana, que va ser encapçalada per Andreu Barrera, que va tenir un 2,87%.
1: I dos anys... va tenir?
0: 2,87%.
1: Ah.
0: Més que tu.
1: Més que jo.
0: Tu havies tingut el 251.
1: Oh, eh? I 87, no.
0: I dos anys després es va crear el Partit Unitat Catalana. El 85, tu i el Robert Abril, el teu company, creeu l'editorial Llibres al Trabucaire.
1: Sí.
0: Com s'hi arriba en aquesta decisió?
1: Com ho he comentat una mica tot al llarg de l'entrevista...
0: Han anat sortint els llibres sempre.
1: Les coses han anat evolucionant sota el nostre impuls, segur, però també potser sota un impuls quasi natural. Això fa que després del llibre robust aquest, la llibreria catalana, el GCJC, va instal·lar la llibreria catalana dins un lloc, una seu normal, dins un pis, que va funcionar com una llibreria. Això de la llibreria també voldria subratllar que ja havíem fet un intent de llibreria que se'n deia l'As de Bastos i que era al carrer Sant Mateu, a costat, em sembla que és el senyor Figuera que ens havia deixat un bocí, una part de la casa...
0: que hi havia el Centre Cultural Català.
1: On hi havia el Centre Cultural Català. Era molt petit, però era una llibreria que la va mantenir, almenys dos anys, al meu parer, l'Hélène Hugues.
0: D'acord. I després aniríeu...
1: Bon, i després, no? Doncs ens instal·lem al pis aquest de la plaça dels Peluts. Aquesta llibreria té molt d'èxit. Hi entra la Mijó, entre temps, i el Joan Miquel, que torna del servei militar. Em sembla que és aquí. Va tenir molt d'èxit, me recordi de l'inauguració, hi va haver molta gent, i finalment va funcionar bastant bé.
0: Estava en un primer pis,
1: Hi
0: havia una balconada que durava a la plaça dels Peluts.
1: I finalment, dins aquest ambient del qual hem parlat abans i que finalment s'anava aixemblant de cursos de català, sardana, rugby, ràdio, fins i tot... em sembla que potser també començava a arribar a TV3, hi havia hagut també el diari El Punt, el diari, hi havia creació. Sí. Com hi havia creació, hi ha gent que escrivia.
0: Els calia publicar.
1: I que els calia publicar. També hi havia un poc als mateixos anys el famós Premi Sabater de la vila de Perpinyà i que finalment aquest premi havia fet sorgir alguna gent com el Joan Tocabens, la Reina de Portet, hi havia tot això. Doncs hi havia matèria per publicar. Donc, un bol obert, érem aquí, tenim pas res més a fer, la Mijó, el Torrent, ho fan molt bé, que fem? Bon, doncs hem muntat l'editorial.
0: I l'hem muntada, finalment,
1: el 85, un dia, un petit matí del mes de juny, al cafè, allà a la plaça dels Peluts, hi havia el Jaume, evidentment, a la plaça dels Peluts, hi ha forçosament el Jaume. Doncs hem muntat l'editorial, i de seguida hem publicat tres llibres. Ho dic sempre perquè un m'agrada i dos és significatiu. Hem publicat, doncs, hem fet la reedició del Sanabre, la resistència del Rosselló incorporada a França, un llibre del Tocabens, quan s'ha inat el Llobregat, que acabava de guanyar el premi Sabater aquest, i el Jordi, el dibuixant de l'Independent amb el seu petit Reiam. Doncs hem publicat el primer volum de Reiam, després en farem d'altres amb el Jordi. I doncs hem començat així el primer any I vam tenir un eco molt, molt favorable, molt bo.
0: I això d'editar llibres s'aprèn, suposo, de mica en mica, no?
1: Alors, això d'editar llibres s'aprèn. Bé que teníem algunes disposicions naturals, sempre jo havia estat dins dels llibres, bon. Donc, vull dir, a nivell, aviam, voldria passar massa orgullós aquí, en fi, a nivell de llibres m'hi coneixia un poc, a nivell del contingut.
0: Sí.
1: Ara, a nivell de l'aprenentatge, amb el Robert ho hem après tot. I hem tingut la sort de tenir l'ajuda d'un editorial català, de Barcelona, que se'n deia El Llamp, i que era liderada, liderada era tot sol, per l'Enric Borràs. L'Enric, perdó.
0: Un editorial militant també era, eh?
1: Molt militant, sí. L'Enric Borràs.
0: Sí.
1: I l'Enric ens ho ha après tot.
0: D'acord.
1: La fotocomposició, les correccions, la difusió, la distribució, la publicitat. És ell, al començ, que ens feia els llibres, es cuidava de tot amb la seva impremta i tot, ell sabia pas nosaltres. Doncs almenys els tres primers es va fer, tècnicament els va fer ell, i hem guardat el contacte durant anys i hem anat aprenent. Verdaderament aprenent va ser a partir del moment on hem comprat un ordinador, perquè al començ els llibres els feia, hem conegut el plom.
0: Ah.
1: Hi havia una màquina que se'n deia una pedaleta, que ho feia, picaves a màquina, sí, i et sortia les lletres amb frases en plom. I és així que hem conegut el Jean-Pierre Oliva i la seva dona, que tenien un taller al carrer Gran de la Real. I després hem treballat amb ells molt de temps.
0: Llibres de Trabucaire acabarà publicant escriptors molt importants, actuals, els primers llibres de Joan Lluís Lluís o del Besanov, també.
1: Sí, va ser important i per nosaltres i per ells, perquè sovint per un autor el més complicat és de començar. Doncs, com eren escriptors de gran vàlua, estem molt contents els haver pogut ajudar a fer això, però han tingut raó d'anar a veure a Barcelona unes editorials que els hi podien oferir un públic,
0: una projecció més important,
1: i això nosaltres no ho podíem fer. No ho podíem fer, sé pas finalment com hem reixit a fer tot el que hem fet, perquè els escriptors de literatura en llengua francesa, igualment els podíem pas ajudar, sem pas a París, sem pas a Barcelona, sem a Perpinyà.
0: Sí.
1: I malauradament, si vas pas a París o si vas pas a Barcelona, no tens accés al medi editorial o parisenc o barceloní. Mais poc importa, hem fet això i...
0: I probablement l'èxit més important ha estat el Dicó d'aquí, del Jaquet.
1: Sí, és veritat.
0: A nivell popular,
1: a
0: no?
1: A nivell popular va ser molt important. Va ser molt important per dues raons. Primer és que el Jaquet era molt conegut. Feia aquesta emissió a la ràdio, que tenia un èxit fabulós. Després té molt de talent, perquè ho cal fer.
0: Sí.
1: I calia pensar... I ho va fer. I després va ser emocionant de veure com el públic va reaccionar a aquesta manera de retrobar la seva catalanitat. I abans parlava de nivells. Es pot dir això del llibre de Jaquet, és pas... No, el llibre de Jaquet va tenir un paper fonamental perquè va agafar el públic al nivell que tenia i després, amb altres iniciatives, es fa progressar. Però va tenir el mèrit de fer aquest treball i va ser recompensat per això, perquè va tenir un èxit fabulós.
0: N'heu fet, finalment, tres volums, em sembla?
1: Sí.
0: Alors, aquí
1: és igual, però això és una qüestió editorial. Un volum està bé, un segon passa per un tercer és fatal.
0: Sí?
1: Sí, però ah. és una llei sí. de l'edició. Després el públic ja ho sap tot. Es pensa que el primer és el millor.
0: D'acord.
1: Doncs els altres...
0: O que ja hi és tot.
1: Voilà, hi és tot. L'altre... Passa amb tots els llibres, això.
0: D'acord.
1: Excepte si és una sèrie. És sí. que després...
0: Evidentment.
1: Espera la continuació de la història, doncs així és esperable. Aquí no esperaves pas res, era, bon.
0: Sí, sí.
1: Doncs això és una llei editorial, és culpa de ningú, ni de l'editor, ni de l'autor.
0: Ni de l'autor tampoc, eh?

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Maria Àngels Falqués, anem arribant ja a la fi d'aquesta memòria enregistrada un matí del mes de desembre del 2021 a Canet, a casa teua. Hem parlat bàsicament de la teva intensa vida de militant lligada amb la història de la defensa del país i la seva catalanitat. Mentrestant, calia guanyar-se la vida, calia treballar. I tu ho has comentat un poc abans, del 73 al 78 treballes a la Fundació Internacional d'Estudis Històrics i Socials sobre la Guerra Civil Espanyola amb Jordi Planas. Has dit, jo ho aprenc tot aquí. Ho has explicat ja, eh?
2: Sí, finalment sí. Sí, aquesta fundació, voldria dir tres mots perquè sí, era important, va ser una cosa molt important, fins i tot si la gent al país n'ha pas avisat, perquè de tota manera sí, se feia pas massa publicitat. De fet, era una fundació que recollia material, arxiu, sobre la guerra civil espanyola, com el seu nom ho diu. I hi havia, si recordi bé, quelcom com 12.000 llibres, 6.000 llibrets i unes 1.500 col·leccions de diaris i publicacions. I també documents manuscrits o impresos. Eh? I sobretot de partits polítics sud-catalans del període. Alfons se'n deia Alfons Jordi Arquer. El Jordi Arquer va ser un militant rellevant del PSUC als anys 30 i del, em sembla que se'n deia el Front Obrer i Camperol, el bloc Obrer i Camperol. Sí, doncs aquest home, que devia ser arxivista dins l'ànima, sí, tenia un fons absolutament genial, i aquest fons era dins caixes, i la meva feina va ser d'endreçar les caixes, de catalogar tot i de posar-lo al públic, a disposició del
1: públic. Una feina fantàstica, doncs.
2: Ah, bé,
1: No?
2: Sí, sí. ho has comprès, sí. Era el que volia fer. I doncs he fet això, eh? I és aquí que ho he après tot.
1: D'acord.
2: Perquè
1: a nivell d'història, d'arxius...
2: A nivell de... Si vols... Ho he après tot perquè sortint de l'universitat, finalment, sabeu pas res fer. Bon, doncs he après a picar màquina, he après a parlar i escriure el català, i he après la mètode de Hue, aquesta per...

0: El Jordi, que era una persona molt, molt bona, em va trobar una altra feina i s'acabava de muntar a Perpinyà el centre d'estudis, el centre de Perpinyà de l'Institut d'Estudis Adorats. Sempre he treballat amb entitats que tenien noms una mica complicats.
1: I aquí hi estàs 20 anys,
0: sí,
1: fins
0: sí.
1: al 99.
0: I va ser, també, no, he tingut molta sort a la meva vida professional, perquè aquí també el govern d'Andorra havia muntat l'Institut d'Estudis Andorrans per proporcionar matèria intel·lectual a la política d'andorranització, primer de les escoles i després del país, muntant una biblioteca nacional, arxius nacionals i escoles andorranes.
1: D'acord.
0: Doncs, també amb la meva feina, a més de conèixer gent i investigadors molt interessants com el Jean Guilén, amb el qual he treballat molt, el Gerard Soutadé, a més d'això, el treball anava exactament dins la meva línia ideològica, filosòfica, d'ajudar l'ensenyament.
1: I això és preciós, això, si pots treballar en aquestes condicions.
0: Ah, sí, sí, sí, vull dir, he tingut una vida professional i una vida... La meva vida professional feia part de la meva vida normal,
1: sí, sí.
0: Doncs això, poca gent suposi que he tingut molta sort finalment.

0: que és, va ser una militant cultural i política a la fi dels anys 60, 70, 80, en un moment en què els grups sobretot eren d'homes. Ser dona en aquest temps en grups d'homes, com es viu això? Va haver-hi... Vas haver de defensar d'alguna manera o altra com a dona?
1: Jo diria que no, perquè he reflectit el que m'has dit l'altre dia i finalment n'he parlat amb les meves netes fa coses de dos dies. He notat que tots els homes que he conegut, que siguin militants al treball o fins i tot a fora del treball o de la militància, escolta, jo he triat de veure gent que era correcta. Vull dir, no tots els homes són machos. Donc, diré que tots els militants catalans que he conegut, seran contents potser, no eren machos. D'acord. Eren molt correctes, eren respectuosos, no va passar res de particular.
0: Les teves opinions, les teves posicions eren tan respectades o no com la dels homes?
1: Pensa-te que me feien pas callar. No, va passar així. Jo personalment no he pas tingut aquest problema.
0: D'acord.
1: Voilà. Donc, dic pas que el problema existia pas, eh?
0: Sí. Però
1: dic que a nivell personal no he pas tingut aquest problema. I pot ser això fora d'antena, però el primer macho que hauria encontrat s'hauria pas quedat aquí a ce temps. Eh? I a més, te puc assegurar que a nivell del moviment català,
0: sí,
1: i suposi també perquè, bon, n'hem pas parlat massa, mais teníem reunions molt sovint amb els altres, la LCR, el PSU,
0: sí,
1: bon, machin, i visiblement, potser pas el PCF, però els altres era dins aquest estil.
0: Sí.
1: Vull pas dir que existia pas, eh? Que sigui ben clar.
0: Sí,
1: dic,
0: sí,
1: que jo, a nivell personal, no he pas viscut situacions aquestes perquè els meus companys militants catalans eren molt correctes.
0: Molt bé, perfecte. Bé, t'he demanat músiques. Hi ha una bona llista de músiques que vols que siguin presents en aquesta memòria. I sobretot m'has dit Subirachs. Rafael Subirachs.
1: Subirachs, eh? És el...
0: Sí. Sí, és un dels grans, eh? Tot
1: dels...
0: i que no és pas dels més populars.
1: No. També ho he pas posat aquí, però pel Raimon. Que...
0: Sí.
1: Bon, potser que és veritat que finalment es nota amb la meva tria les meves amors de joventut.
0: Sí, segurament. Subirachs amb una cançó, Si com l'infant, quan aprèn a parlar,
1: sí, és
0: que és una musicació de poetes medievals catalans.
1: Sí, potser també el medieval.
0: Sí, és la teva època com a historiadora. I també aquella gran cançó popular que esdevindria després l'himne nacional Catalunya Comtat Gran, amb els Subirachs.
1: L'interpreta d'una,
0: sí,
1: manera...
0: Sí.
1: Ningú no...
0: No, ha marcat un moment.
1: Ha marcat un moment.
0: Sí, sí, amb aquesta interpretació. I el tall, el grup valencià, Amb vergonya, cavallers, vergonya.
1: Mm. És una cançó molt forta.
0: Sí. M'has dit que d'en Comalada un parell de temes d'un disc, de dos discos, eh? L'argot del soroll.
1: He triat aquest perquè tots m'agraden.
0: Sí.
1: Però aquest potser que més fàcil per tu d'agafar música.
0: M'ha deixat la responsabilitat de triar un tema.
1: Voilà,
0: sí, sí,
1: és
0: d'acord.
1: Això, perquè els emigrants no poden pas triar un, doncs he agafat aquest.
0: I del disc Zoom Zoom K també, eh?
1: Sí, aquest Zoom Zoom K també m'interessa perquè hem conegut el Gelabert, que
0: d'acord,
1: és un ballador.
0: El dansar era aquest, eh?
1: Sí, sí.
0: Un ballerí, vaja.
1: Un ballerí, voilà,
0: sí,
1: que era un ballerí. L'hem conegut, evidentment, devia ser als anys 85, qualcom així. Uh-huh. I m'ha impressionat molt.
0: Sí.
1: Hem tingut... I aquest disc, és molt fort aquest,
0: sí,
1: disc. Eh? Hi han temes musicals que són impressionants.
0: Sí, sí.
1: Molt curts, però molt forts.
0: Sí, sí. M'has demanat també els Fabulous Trobadors.
1: Oh, sí, són fabulosos.
0: Són fabulosos.
1: Si tens plaça,
0: sí,
1: si em pots posar un petit bocí.
0: D'acord.
1: I a més agradaven molt al Robert.
0: I la Teresa Rebull, amb la casa que avui...
1: És un poema del Papa Set i el Martí Pol, que vols que et digui. Hi ha fora els catalans que tenen poetes així.
0: I Leo Ferré també ha marcat, no? Un moment.
1: Què t'he marcat del Leo Ferré?
0: Je chante...
1: Je chante pour passer le temps.
0: Sí. I Bob Marley.
1: Oh, soc una fan absoluta del Bob Marley.
0: Ja ho eres abans, eh?
1: Sí, sí, no, això no té res a veure amb... Això explica potser també.
0: Sí?
1: És pas un atzar si m'agradava el Bob Marley i pas el Claude François, que m'ema.
0: Segurament. I la Traviata? Dius que ets una fan absoluta d'aquesta òpera?
1: En tinc diverses versions.
0: Ah, sí?
1: I és una meravella.
0: Ah,
1: va. T'agrada pas?
0: Sí, m'agrada, sí. Però no sóc tan fan com tu.
1: Sí, l'he anat a veure. Bé, em sembla que em van fer un film... I l'havia anat a veure al teatre, també. No, és pas l'història que m'emociona, és la música.
0: Sí.
1: Enfin, l'història també, en fi, m'ha fotit un poc de l'història. Però la música és...
0: Un di felice.
1: Sí, t'he triat aquest bussi per la raó ben senzilla. És que he escoltat la versió que tinc del Pavarotti. I la cantant i ell tenen dues veus que s'acorden perfectament. I, bon, si pots fer quelcom amb això, si pots pas, és igual.
0: Farem. I després m'has dit Depeche Mode. Això per la Mireia, no?
1: Això és per la Mireia.
0: La teva filla.
1: És un ullet que faig a la Mireia, que tota la seva joventut, i... Ho he descobert fa coses de dos dies, encara avui escolta Depeche Mode. I jo escoltava Depeche Mode per força també, doncs ha acabat per m'agradar. Però això és un
0: petit gran. I si tenim temps, Miriam Makeba també?
1: Sí, i quan fa coses de fer, no sé pas més, el 2014, he anat a Àfrica del Sud i s'han quedat un moment, bé. I he descobert cantants sud-africanes, dones sud-africanes. Bon, la Miriam Makeba és la més coneguda, clar. I aquest bussi que he triat, aquesta cançó és coneguda.
0: Sí.
1: Però és un petit homenatge i a les dones, i a les africanes, i a l'Àfrica del Sud, pobrets, que ho tenen molt malament actualment. I quan, en fi, bref. Perquè també a nivell personal estic una fan absoluta del Nelson Mandela.
0: I vas anar per això?
1: No, hi ha anat... Després de la mort del Robert he viatjat.
0: D'acord.
1: He viatjat un poc, he descobert països, gent... I me son avisat finalment que a la vida hi ha coses importants i que coses que ho són pas. Sí. I potser que és viatjant que he descobert això. I quan torni de viatge estic molt contenta perquè he descobert també que tenia una família formidable.
0: Molt bé.
1: Perquè hem pas parlat també, m'hauria agradat dir quatre mots sobre la transmissió a la Mireia de l'editorial.
0: Perquè ara és ella, la Mireia, que dirigeix i que...
1: Ha entrat a l'editorial al 2001. I doncs veus que fa un moment que hi és, i de poder assegurar la transmissió del que més et correspon, perquè finalment jo va ser l'editorial que em va correspondre més, perquè a nivell intel·lectual he après moltes coses, he trobat gent intel·ligent amb els quals els podia parlar, que eren molt oberts, amb els quals la majoria hem quedat amics, vet aquí. Doncs l'editorial va ser verdaderament la període que em correspon més. De poder passar aquest treball a la Mireia, perquè dins l'editorial també hi ha una mica de tota la meva vida, tant personal amb el Robert que ideològica. Va ser una altra manera de fer país i de defensar el país mantenint una part de la seva cultura. Fins i tot hi ha vegades és en francès, però no podem per res. I doncs això m'ha interessat molt i ho fa molt bé i em sembla que li agrada, Doncs si és contenta, jo t'ho dic.
0: Molt bé. Perfecte. Maria Àngels Falqués, estic molt satisfet i molt content del treball que has fet de recerca, perquè tu ets una dona d'història i tens molts documents.
1: Sí.
0: Això t'ha permès anar a atrapar la data exacta de les coses que has fet.
1: Hem pas parlat de la meitat del que havia trobat.
0: Probablement, no? Han estat 50 anys d'un compromís amb el país constant.
1: Constant,
0: constant.
1: Sí. I sense ser idiota que mena, sempre he mantingut la meva filosofia personal. Filosofia de vida, perquè soc una dona bastant autònoma, direm.
0: Sí.
1: Pas independent, direm, sí. Autònoma. Bastant autònoma a nivell de la vida personal, a nivell de les coses que he creades, com la Bressola. La Bressola, sí. A l'époque, va ser important per aquesta raó. Era una cosa independent, sí. De l'escola francesa. Era, sí, una creació independent i era pel país. Voilà, era l'escola del país. Doncs aquesta filosofia personal, que també jo soc una dona d'esquerra, de sensibilitat doncs, més anarquitzant, però d'esquerra, i doncs sempre he estat fidel finalment a aquesta línia. Dic pas que és bé d'haver estat fidel, però em sembla que s'ha pogut evolucionar també amb els esdeveniments.
0: Hi ha una coherència, de fet, eh?
1: Hi ha una coherència, sí, dins la meva,
0: sí, sí,
1: vida.
0: Voilà.
1: Alors, sé pas si és bona, si és dolenta, si he fet bé, si he fet malament, si me son enganyat o si he tingut raó, però jo personalment tinc l'impressió que estic, vull dir, deixaré la vida amb una certa satisfacció.
0: Molt bé, això és una gran
1: no
0: tindré, sort.
1: No tindré, no? Pas vergonya del, sí, que he fet.
0: D'acord.
1: Voilà. Sé pas com ho dir, és un qualcom així.
0: D'acord.
1: Bon, en fi, suposi per això que l'anem a dir, encara serà molt llarga.
0: Espera que sí, no? Maria Àngels, gràcies, t'agraeixi moltíssim que hagis acceptat fer memòria.
1: I bé, gràcies a tu.
0: I que m'hagis acollit a casa teva aquí a Canet.
1: I saps què? M'has obligat a treballar, el que està molt bé. Podries... Si per cas t'interessava tenir la cronologia,
0: sí,
1: de la qual, de les... per entrevistar altra gent, potser.
0: Per què no? Això em veniria molt bé.
1: Perquè si tornes...
0: És una base de treball...
1: És una base de treball amb
0: dates. Per altra gent també. Perfecte. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Els estudiants de Liceu van sortir al carrer ahir a Perpinyà, acompanyats d'universitaris, treballadors i jubilats, per reclamar millores al sistema educatiu. Els estudiants mantenen la protesta amb accions avui a la universitat i a alguns liceus i convocant una nova manifestació per demà 8 d'octubre. Ahir van ser més de 2.000 els manifestants pels carrers de Perpinyà. El Timeo era un dels manifestants.
4: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional. Falten aules per treballar, falten de tot, sincerament, de tot.
3: I continuen les reaccions pel vídeo d'un policia a Perpinyà fent declaracions racistes i masclistes contra una mestra de Liceu que es manifestava. Fins i tot el batlle d'extrema dreta de Perpinyà, Louis Alió, ha considerat en unes declaracions a Sud Ràdio que aquests comportaments no són assumibles i que si això hagués passat a la policia local, diu que ell hauria fet neteja. Alió també s'ha mostrat sorprès pel fet que el policia no portés visible el número identificatiu. En aquest sentit, us podem explicar que ahir Ràdio Arrels era present a la manifestació de Perpinyà, van veure desenes de policies al llarg del recorregut i només dos dels agents que vam veure ahir al recorregut portaven aquest número com a visible. I ara canviem de qüestió perquè el jutge del Tribunal Suprem d'Espanya, Pablo Llarena, ha aixecat les ordres de detenció contra Lluís Puig, Carles Puigdemont i Toni Comín, líders independentistes del 2017 que porten 9 anys a l'exili. Els tres polítics podrien tornar legalment avui mateix a Catalunya Sud, però la decisió no és ferma i prefereixen esperar a tenir garanties que no seran empresonats. Ahir l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, fins i tot apuntava que el retorn del president podria ser després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I un nou temporal afecta a Catalunya Sud i una part de la Mediterrània Occitana, uns territoris que ja han patit inundacions en els darrers dies. Catalunya Nord rep només coades d'aquests temporals que entren al mar des de l'Empordà i tornen a tocar terra a Montpeller, però sí que s'han registrat acumulacions de pluja importants en els darrers dies a diversos punts del país. Cal tenir en compte que aquests episodis de tempestes mediterrànies porten ruixats molt intensos en llocs molt concrets i difícils de predir, i són especialment perillosos quan el mar està massa calent, com és el cas aquest any. En alguns pobles del Maresme ha plogut la mateixa quantitat d'aigua entre el dissabte i avui que entre el mes de gener i el de juny. I més notícies perquè l'empresa de construcció de vaixells Catana ha demanat permís a l'Ajuntament de Canet per construir dos nous edificis al port. Segons han avançat els nostres companys de l'Andep, aquesta empresa va ser una de les grans víctimes de l'incendi que va patir aquest municipi durant l'estiu i ara pretenen recuperar l'activitat industrial d'una de les empreses importants de Catalunya Nord. I en salut, Catalunya Nord té mancances d'espais per fer proves de mamografia, un examen molt necessari per prevenir el càncer de pit, especialment en dones d'entre 50 i 75 anys. Aquest mes de desembre tornarà a Catalunya Nord el Mamobil, una camioneta pensada com a espai itinerant per fer aquesta prova amb professionals de la salut. Aquesta iniciativa occitana tornarà a Catalunya Nord abans de final d'any. També s'han d'implementar màquines per poder fer aquesta prova, en aquest cas sempre, a les clíniques de Prada i de Canet, tot i que encara no estan actives. I canviem de qüestió, però no marxem de la salut, perquè l'Hospital Transfronterer de Cerdanya ha rebut aquesta setmana la visita de l'ambaixador francès a Andorra. L'ambaixador Nicolai Balin ha visitat l'Hospital de Referència de les comarques de Cerdanya i Capcir, on li han presentat el nou projecte NEST de millora del servei a l'hospital. El de Cerdanya és l'únic hospital transfronterer d'Europa i lluita des del primer dia per sobreviure entre dues institucions estatals que no el contemplen. I el president del Consell per la República, Jordi Domingo, s'ha adreçat a la Comissió contra la Colonització de les Nacions Unides. I ha participat a la redacció de l'informe sobre Nova Caledònia i ha aprofitat l'ocasió per explicar la situació política a Catalunya Sud i la repressió viscuda el 1 d'octubre d'ara fa 9 anys. I acabem amb un apunt de cultura perquè Oques Grasses comença finalment avui el seu cicle de 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona, dins de la seva gira de comiat. Els van haver d'ajornar el concert de dilluns pel temporal, un concert que finalment serà demà. Només Coldplay i ara Oques Grasses han aconseguit històricament exaurir les entrades de 4 dies de concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Doncs esperem que aquests concerts que venen sí que es puguin fer. Ara la previsió del temps ens la dona l'Enric Balaguer.
0: La previsió del temps. Enric Balaguer.
1: Bon dia. El matí d'avui és bastant clar, amb un cel velat i un vent de mar d'uns 10 km per hora. Però a la tarda el vent gira i ve de ponent. Porta una inestabilitat amb núvols i pluges i pot ser temporals que es desplaça d'est d'oest a est. Tanmateix, per la majoria de les zones, les precipitacions cauran al vespre i nit i estem en vigilància groga per pluja i temporal. Oh, Mare de Déu del Claustre i Mare de Déu del Roser, deu-nos aigua si ens convé. El refrany és encertat. Avui és el dia de la Mare de Déu del Roser. De festa del Roser n'hi ha una al maig i l'altra a l'octubre. Per les màximes, 15 a la Llaguna i 16 a Sallagosa, en aquestes localitats ja n'han celebrat el Roser el cap de setmana passat, 19 a Castell, 23 a Marqueixanes, Nefiac, Vingrau, Elna, Sant Joan Pla de Cor i Manyaques al Vallespí, 22 a Cervera. Avui és Sant Sergi. El 7 d'octubre de 2023, Hamas i altres grups palestins llancen un atac contra Israel que provoca aproximadament 1.200 morts, la majoria civils, i la captura de més de 240 hostatges. L'atac provocarà l'inici de la guerra entre Israel i Gaza.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Ceret, 88.2.
6: No, així no. Yeah, yeah.
7: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
1: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Parlem amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Conseller, la llengua catalana a les comunitats catalanes a l'exterior és una qüestió de prestigi o més?
8: A veure, és una qüestió d'estat. Comencem per aquí. Les comunitats catalanes a l'exterior formen part de la comunitat lingüística i, per tant, les hem de vetllar per elles i ajudar-les tant com sigui possible per molts motius. Primera, perquè això formen part de la comunitat lingüística. Són gent que pot passar una temporada fora, després pot voler tornar, però, per exemple, els seus fills que moltes vegades han nascut arreu del món. És estratègic que aquests fills, si volen venir, per exemple, a estudiar a Catalunya, és capital humà que tenim arreu del món. Per tant, sí, volem que la Catalunya exterior, que els catalanoparlants d'arreu del món se sentin recolzats.
9: Per què el conseller de Política Lingüística decideix venir a la trobada de casals catalans d'Europa que no havia passat mai a la història?
8: Doncs perquè per primera vegada a la història tenim una conselleria de Política Lingüística que anem construint de mica en mica i perquè volem donar un senyal important de dir sí, catalans de l'exterior, ens preocupa les vostres reivindicacions i les vostres necessitats. D'altra banda, també perquè una de les coses que estem fent conjuntament amb els altres departaments que tenen més competències en l'àrea, amb exteriors, amb educació, amb cultura, que té el Ramon Llull, estem treballant en un pla coordinat de tot el govern per tal de fer, de donar una coordinació i una major eficiència al que és el suport a la Catalunya exterior, en el terreny de llengua concretament. 4 departaments amb un pla conjunt no havia existit mai i és el que estem treballant per fer.
1: El català oficial a Europa sembla que és una mica aturat o no està molt bé a l'agenda com voldríem?
8: No ben bé. Justament aquestes últimes setmanes hem tingut un gir de guió molt interessant. Quan dic un gir de guió, vull dir que potser la major part de la població no hi havia caigut, però era evident que en el moment que es parlés d'ampliació de la Unió Europea, que demana la unanimitat, és a dir, que tots i cadascun dels estats de la Unió Europea hi votin a favor, la reivindicació que el català sigui oficial a les institucions europees es podria posar amb molta més facilitat i amb molta més tranquil·litat. L'estat espanyol ha fet allò que havia de fer, dir les llengües oficials dels meus ciutadans també han de ser llengües oficials a les institucions europees. I abans d'introduir noves llengües de ciutadans que mai no han pertangut a la Unió Europea, s'ha de resoldre aquest tema. Jo crec que això s'ha de fer des d'un esperit europeista, un esperit de respecte pels drets de la ciutadania, però és innegable que ningú entendria que afegíssim noves llengües sense haver resolt el problema del català.
9: De totes maneres, no és paradoxal que demanem l'oficialitat a Europa quan no podem ni accedir a la justícia en la nostra pròpia llengua, ni les traduccions funcionen a la justícia?
8: A veure, els reptes que té el català els té en moltíssims fronts. No només tenim una batalla, tenim molts fronts i hem de treballar en tots aquests fronts. I per tant, és absolutament normal que intentem que la gent que treballa, sobretot el Departament d'Exteriors, i en aquest sentit en col·laboració amb el Ministeri d'Exteriors, que treballin per resoldre la feina de la seva competència, que és aconseguir l'oficialitat a les institucions europees. Simultàniament, amb altres departaments, treballem per resoldre la situació del català a la justícia. I en aquest sentit, crec que vull pensar que és una situació esperpèntica que es va viure, d'una empresa que va proporcionar unes persones que presumptament estaven capacitades per interpretar en català, i va resultar que allò era una estafa. Per dir-ho així, era una presa de pèl. Doncs el que ha fet el Departament d'Interior i Qualitat Democràtica, doncs el que ha fet claríssimament és, el que es fa en aquests casos, es truca a l'empresa i immediatament se li donen 2 dies, explica'ns què ha passat des de la teva perspectiva i es va cap a sancions. És evident que això no pot tornar a passar. També s'ha fet una altra cosa, que és recordar als tribunals que hi ha personal del Departament de Justícia que en casos d'urgència es podrien haver utilitzat, perquè haurien pogut habilitar alguna persona del personal de justícia del departament per fer d'intèrpret. És a dir, aquí va fallar segurament l'agilitat a resoldre aquest cas concret en aquell moment concret. Però jo crec que la resposta ha estat la que havia de ser. S'ha produït un cas en què hi havia hagut una licitació. Una empresa no ha respost, se li demanen responsabilitats.
1: Torno a les qüestions europees. L'acord d'associació del Principat d'Andorra amb la Unió Europea pot ajudar a la llengua?
8: A veure, el fet que un estat independent que té el català com a única llengua oficial, evidentment que dona una empenta i, sobretot, ajuda o ajudaria a desfer un relat molt interessat que alguns partits han intentat difondre per Europa, dient que l'oficialitat del català és només una qüestió partidista interna de l'estat espanyol. Això és mentida, directament. La igualtat de drets dels ciutadans catalans respecte dels danesos, dels francesos o dels castellans és una qüestió de principis, repeteixo, és una qüestió de principis, igualtat lingüística, que s'ha de resoldre amb l'esperit europeista que ha caracteritzat la Unió durant molt de temps, que fa que sigui la institució de la història de la humanitat més plurilingüe. És que no té cap mena de sentit que tenint nosaltres la nostra llengua plenament oficial al nostre territori no sigui reconeguda com a llengua oficial de les institucions que al capdavant sufraguem.
9: Finalment, per la meva part, heu tingut l'oportunitat de tenir un contacte directe amb les comunitats catalanes europees en relació amb l'ensenyament de la llengua. Amb quines sensacions marxa d'aquesta trobada?
8: Jo la primera sensació és d'agraïment, perquè des de les comunitats exteriors es fa una feina impagable. La segona és que ens han exposat doncs, coses que funcionen, coses que han de millorar. De fet, s'està treballant amb aquestes comunitats per incrementar substancialment el suport des dels diferents departaments, des d'Educació, des de l'Institut Ramon Llull de Cultura, des de Política Lingüística. Per tant, algunes de les coses que ja estem posant damunt de la taula, que hem fet des de Política Lingüística, per exemple, el curs de nivell A1 que s'ha fet durant el curs passat, els materials ja es poden utilitzar i per tant es poden fer servir a l'estranger. És evident que hem de treballar més, hi ha molta feina per fer, però jo crec que si som capaços d'optimitzar primer els recursos de l'administració, segona, aquest any tenim nous pressupostos, per tant això ens permetrà actuar sense tenir la mà lligada a l'esquena que teníem que hem tingut els últims 2 anys. Jo crec que això ens permet doncs, afrontar el curs doncs, amb una tranquil·litat més gran que anirem millorant. Tampoc no podem dir que les coses es resoldran d'un dia per l'altre.
10: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
0: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
11: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabina.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: Com cada setmana, contactem a aquesta hora amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui ens vols parlar de manifestacions perquè, com cada any a la tardor, és com el moment de l'any que hi ha crisis polítiques i socials. Què pot passar amb el que està passant ara a l'estat francès?
4: Doncs sí, la tardor, de manera tradicional, sempre és el moment que es tornen a aixecar les reivindicacions. Després de l'estiu, del moment de les vacances, tornen a sortir els problemes perquè no s'han resolt. I, més que tot, en el cas d'aquest any 2026 i a l'estat francès, és el moment que s'està preparant el pressupost de l'estat francès per l'any després, tinguent en compte que això vol dir prendre decisions polítiques que influiran sobre la vida del país i doncs de tothom, però que més encara aquest any serà una decisió i un pressupost que o el que l'haurà d'aplicar, menys que el canvi, però és difícil canviar-ho a mig de l'any, o el que haurà d'aplicar no és el mateix president que està actualment manant la política francesa i que, evidentment, tota la discussió de preparació del pressupost de l'estat francès, dels pressupostos, perquè s'ha de parlar del pressupost general i el de la Seguretat Social també, doncs, com tothom sap que l'actual president no es pot tornar a presentar i que no es veu clarament quina figura s'està destacant, doncs s'està preparant un pressupost amb un primer ministre que sap perfectament que no serà ell que l'aplicarà, i doncs aquest pressupost s'ha de discutir molt i s'hauria de discutir molt a nivell de les assemblees, però tinguent en compte que hi ha la pressió internacional, hi ha el deute i la necessitat d'arribar a un acord que pugui permetre al govern de continuar, o almenys fins que es facin les eleccions presidencials i les eleccions generals a la vegada. I doncs això provoca una situació d'inestabilitat que, lògicament, té conseqüències sobre de la vida política. Però tampoc és això la raó major del que està passant pel carrer a l'estat francès, perquè el moviment tal com s'ha aixecat no ha vingut d'una discussió de caràcter polític o tècnic sobre de pressupostos. Ha vingut directament de la base i més que res dels escolars, dels nanos que van a l'escola secundària, que s'estan queixant, és la reivindicació inicial, de falta de mitjans, de falta de mitjans materials, de falta de reemplaçament de professors que no estan aquí. I doncs la conseqüència gestionada aquesta reivindicació per una població amb poca maduresa perquè és jove, la conseqüència és arribar a situacions dramàtiques com cremar una escola, com cremar un camió de bombers després de l'estiu que venim de passar i amb tota la reconeixença que hem de portar a l'elecció dels bombers, i tinguent tota classe de violència contra els representants de l'autoritat, que sigui policial o que sigui l'autoritat civil. És el senyal que la crisi és més profunda que no pas una crisi política clàssica, sinó el senyal que la resposta pel carrer i la resposta violenta en algunes maneres significa que hi ha per la joventut una mena de desespero, una mena d'absència de visió del futur, una mena d'impressió que aquesta generació seria sacrificada i que tota la discussió tècnica que hi pot haver-hi no serà una manera de resoldre-ho immediatament, i el que demanen ells, tots aquests manifestants, és una resolució ràpida, si no immediata. Però, evidentment, com poder trobar lògic que anar destruint coses, anar trencant el material escolar, anar calant foc a establiments escolars, tingui alguna manera la possibilitat de resoldre la crisi. Obtenir més crèdits per l'educació nacional no pot ser, evidentment, la conseqüència d'aquestes violències i de part dels polítics suposadament responsables, tampoc és una resposta possible davant de la violència de dir, ja que hi ha violència pel carrer, posem més crèdits. No és així que haurien d'anar les coses. Les coses haurien de ser més negociades, més discutides. Però ja ho vam veure anys enrere amb la crisi de les armilles grogues. No sabíem exactament quina era la reivindicació, el preu de la gasolina, la situació social, la falta de mitjans de comunicació. Tot això eren reivindicacions, però ningú volia ser el portaparaula, ningú volia portar-ho perquè no era concretat. I en aquest cas estem davant d'una crisi que és una mica la mateixa, una crisi de no poder comunicar, no poder utilitzar les eines clàssiques de la democràcia per arribar a uns acords, perquè precisament la màquina democràtica està totalment encallada i es veu perfectament amb els actuals debats, les primàries, Esquerra, tota la dificultat que hi pugui haver a tenir una real discussió política, doncs tot això fa molt difícil la resolució d'aquesta dificultat. I tinguent en compte que hi ha una necessitat absoluta de posar en place un pressupost només fos que perquè l'estat francès pugui trobar crèdits a nivell internacional, aquí estem davant d'una situació que és una situació molt difícil. No crec que l'estat francès sigui l'únic en aquesta situació. Ja veiem les manifestacions que hi puguin haver a Madrid per la crisi de l'allotjament, que és una crisi que també és general a tot Europa Occidental, amb preus molt elevats i una part de la població que no pot accedir al allotjament. Doncs això significa que serà difícil resoldre aquest cercle negatiu i que, sobretot, les eines tradicionals, la discussió, el Parlament, els vots i fins i tot les eleccions, no serà molt probablement la solució.
3: Clar, Pere Beca, parlaves d'aquesta situació i de complexa solució. Hi ha propostes polítiques per resoldre tota la situació?
4: Doncs, anys enrere, quan s'enfrontaven les doctrines capitalistes i socialistes o comunistes, sempre podia quedar una mena d'esperança, diguent que l'altre sistema era millor i era el que podia permetre resoldre-ho tot. Eren els famosos l'endemàs que canten del comunisme. Però el que passa és que el comunisme ha demostrat els seus fallos i ha, com tal, desaparegut dels sistemes polítics més utilitzats. Hi ha alguns països que encara es reclamen de comunisme, però que la veritat són més capitalistes que els altres, estic pensant a la Xina, i la manera de contestar del capitalisme, que als anys 80-90 del segle passat semblava triomfant i semblava capaç de resoldre-ho tot, demostra també que té una necessitat, i Marx ho havia dit molt clarament, té una necessitat permanent de conflicte per poder continuar a fer funcionar la màquina, i aquests conflictes estan materialitzats per les guerres que porten als Estats Units, necessitat de controlar les matèries primes, que sigui a Venezuela, a Iran i anteriorment a Iraq, necessitat de tenir un lloc de conflicte per poder, a nivell de política interior, materialitzar la discussió i dir, d'alguna manera, som nosaltres que podem portar la solució i si no serà el caos, doncs tot això, enfrontat amb l'evident fallida del capitalisme, que no havia anticipat l'acabament de les matèries primes, petroli i altres matèries necessàries, i també les conseqüències negatives a nivell ecològic del creixement indefinit. I això, em sembla que la joventut dels països occidentals, joventut informada, per no dir educada potser, però informada i informada massivament amb les noves eines d'informació, doncs aquest nivell d'informació fa que hi ha una reacció de la part d'aquestes joves poblacions que no veuen el seu futur tal com està preparat per les autoritats polítiques actuals, però que també tampoc veuen la possibilitat d'un manteniment d'aquest sistema, que és bàsicament un sistema injust. Hi ha poblacions que viuen, i nosaltres en fem part, que viuen en condicions materials extraordinàries que mai s'havia arribat a aquest nivell, i al mateix temps hi ha gent, potser menys, que es moren de gana actualment, però que viuen en molt males condicions, amb riscs ecològics a qualsevol moment i amb necessitat de treballar el dia a dia per poder nodrir la seva pròpia família. I la conseqüència d'això, d'aquesta pèrdua d'esperança que fos de cara al comunisme o de cara a la solució capitalística, doncs aquesta pèrdua ha tornat a reaixecar l'interès per tot el que era menys material, menys sistemàtica, que podien ser les sectes, però que també són les religions tradicionals, l'islam i el catolicisme. Ja s'ha vist perfectament quina mobilització podia provocar la visita del Papa a l'estat francès. Per què l'esperit humà està fet de tal manera que necessita tenir una esperança, i si ni aquesta esperança no és immediata, o almenys ha sigut una esperança del futur. I llavors, el comunisme ha fallat, que sigui de Stalin, que sigui de Mao, tots aquests han desaparegut. El capitalisme està enfrontat amb dificultats que poden provocar la destrucció parcial o total de tot el planeta, de tot el sistema econòmic tal com està, i ens trobem amb una part del jovent que s'està interrogant sobre les solucions possibles. Evidentment, ningú pot dir que té la solució, i sobretot cap polític, i especialment en els debats actuals que poden ser organitzats a l'estat francès de cara a l'elecció presidencial de la primavera, cap polític no té una solució global, inclús tampoc els ecologistes, que no tenen la manera global de resoldre-ho. És això que expressa aquesta violència descontrolada de part del jovent, aquesta mena de desesperança, d'absència de futur, que provoca una mena de nihilisme. Nihilisme és una doctrina filosòfica que nega l'existència ella mateixa, que diu que l'existència no té sentit, no té objectiu i no té valor. I això provoca, no dic justifica, però provoca amb esperits joves i una mica exaltats aquests moviments de violència que es veuen. Però en vez de portar-hi només la repressió, que també és una cosa que el manteniment d'ordre és necessari, em sembla que els polítics i els polítics actuals tindrien de portar això a la discussió, tenir un pensament més fort sobre de quina manera justificar la situació política actual i, sobretot, de justificar que es prepara realment un futur. No crec que sigui el cas de moment.
3: Doncs n'estarem pendents, evidentment. Pere Beca, moltes gràcies com cada setmana per portar-nos aquest apunt sobre l'actualitat. Pere, moltes gràcies.
4: Molt bé.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Amb la nostra proposta de viatjar arreu dels països catalans, anem aquests dies cap a Mallorca perquè connectem amb la Miquela Lladó, cantautora de Palma. Miquela, tu no has deixat mai de cantar. Quina és aquesta mena de força que fa que sempre has cantat?
4: La força és que m'agrada molt la música i que, en certa manera, tinc necessitat de cantar i de dir i d'expressar de qualque manera quines són les meves emocions i els meus sentiments i allò i els poemes que realment m'arriben i me provoquen alguna reacció especial són els que m'atreuen també per posar-s'hi música.
3: I crec que aquí al disc de la setmana he entrevistat poques mares, o potser fins i tot cap, algun pare sí, però realment poques o cap mare, i el fet de ser mare, per tu, que dius que ets mare de tres infants, és una cosa que ha complicat la teva carrera musical.
4: Mira, sempre la maternitat i la vida, a part de que jo no me dedicava exclusivament a la música. Jo era professora d'anglès. Tota la meva vida he estat professora d'anglès. I tenia tres infants, però, per sort, la meva parella, una persona que sempre me va ajudar quan jo tenia actuacions, pues, de guardar les criatures. Bueno, les criatures ara ja són molt grans, eh? Ja tinc nets, tinc quatre nets. O sigui que te pots imaginar que t'estic parlant d'un temps molt, molt llunyà. Però he tingut aquesta sort. He tingut aquesta sort de poder combinar la meva feina per poder viure i sobreviure, perquè aquí a Mallorca viure de la música és molt difícil encara ara. I, per altra banda, tenir una professió que t'assegura una manera de viure que te dona tranquil·litat i que te permet fer allò que t'agrada.
3: I has tingut moments de dubtes durant la teva carrera, moments on has pensat deixar la música o l'has deixat una mica de cantó justament quan els teus infants eren petits, o no?
4: No. Sempre he tingut... És que no puc deixar de cantar i no puc deixar de fer cançons i què vols que te digui? I acompanyada d'uns músics fantàstics i no ho podria fer això. No ho volia fer ni ho volia fer i ho he pogut fer i encara ho puc fer, que és magnífic.
3: Doncs ara parlarem de la cançó Saler de Sol, una cançó on dius que si toca la loteria et compraries un saler de sol. Sovint vas en aquest sentit, no?, de que la teva música aporti felicitat.
4: Sí, precisament. Jo crec que és important alegrar la vida de la gent i aquesta cançó, que té molt d'anys, crec que és una cançó que dona a entendre que les coses més importants que han de menester en aquesta vida són coses que no se poden comprar. I tu vols comprar alegria, companyia, dolçor, vols comprar dies alegres. Aquestes coses no se compren, aquestes coses te'ls proporciona estar bé amb aquelles persones que tu estimes i que t'estimen a tu. Tenir amics i ser generosos i per això. I vaig fer aquesta cançó perquè un saler de sol, jo m'imagino això, un recipient amb uns foradets i que quan el passes per damunt les persones, en lloc de caure sal, els hi cau sol, que sempre el sol ha estat una espècie d'element que sembla que ens dona alegria i vida. I una casa sense portes, perquè puguin entrar les persones que tu vols. I un llibre de finestres per poder guaitar pel món, és a dir, són idees que me varen passar pel cap.
3: Escoltem, doncs, aquesta cançó, Saler de Sol.

0: Salí de sol, aquesta cançó és de la Miquela Lladó des de Palma de Mallorca.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: La previsió del temps.
3: Som el dimecres 7 d'octubre. Bon dia. Pluja a tot el país per aquesta tarda amb 23 graus a la plana i 14 a la muntanya. Demà al matí el temps quedarà sent cobert. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 11 a Prats de Molló, 14 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les màximes seran de 18 graus al Rosselló i al Vallespí, 16 al Conflent, 9 al Capcí i 11 a Cerdanya. Divendres el temps serà assolellat. Tindrem unes mínimes de 12 graus a Perpinyà, 11 a Serret, 6 a Prats de Molló, 10 a Prada i 2 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 20 graus al Rosselló, 19 al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 15 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 7 d'octubre del 2001 es publica el disc 1 del grup Pomada. Aquesta formació sabadellenca reuneix en Carles Belda i l'Helena Casas entre els anys 1995 i 2004. El projecte va iniciar-se arran d'una trobada dels dos músics en un camp de refugiats de Bòsnia el 95 i al repertori hi trobem temes tradicionals actualitzats amb altres ritmes, com la rumba, però també amb efectes electrònics. L'any 2002, Pomada va guanyar la primera edició dels Premis Lit Internacional. Es tracta d'un concurs obert a les llengües minoritzades organitzat a Frísia, on es parla frisó a la costa nord de Països Baixos i Alemanya. Disc 1 va ser el treball més representatiu de la trajectòria del duet Bel de Casas amb 17 temes, dels quals escoltem ara en Pere Gallerich.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Empordà comença a adaptar la producció de pomes al canvi climàtic. Bon dia. Les comarques de Girona preparen un projecte agrari d'envergadura, la plantació de 300 hectàrees de pomeres de la varietat Tuti, una aposta que vol respondre als reptes que imposa el canvi climàtic sobre la fruita mediterrània. La iniciativa, que és impulsada per una productora de fruita de la Xina amb suport tècnic de centres d'investigació agrària, té un objectiu clar: assegurar la viabilitat d'una cultura emblemàtica en un escenari de temperatures més altes i recursos hídrics més escassos. La poma Tuti és una varietat desenvolupada a partir de programes de millora genètica que en busquen fruiters més resistents a l'estrès tèrmic i amb necessitats de fred hivernal més reduïdes. Les pomeres tradicionals depenen dels períodes prolongats de fred per garantir una floració regular, però els hiverns cada cop més curts i suaus a la plana gironina comprometen aquest cicle. La Tuti, en canvi, pot completar el seu desenvolupament amb menys hores de fred i mostra una major tolerància a onades de calor estivals. La Tuti ofereix una pell vermella intens, una textura ferma i una conservació en cambra prolongada, característiques que responen a la demanda del mercat europeu.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Guinevilda de Cerdanya, la mare de la pàtria. No sabem quan va néixer, però sí quan va morir, el 899. Era comtessa. Mentre que el nom de Guifré el Pilós és present en qualsevol llibre d'història de Catalunya, el de la seva esposa, que va ser tota una dona d'estat, és quasi impossible de trobar. Si el rei Franc hagués sucat mai els dits de la sang de Guifré el Pilós per donar-li un escut d'armes, una cosa segura, Guinevilda de Cerdanya hauria estat al costat del ferit. El que no és tan clar és si això hauria sortit a les cròniques. L'esposa del comte, tot i la gran importància que va tenir al seu moment, no apareix a la foto dels personatges més cèlebres de la nostra història. Era un matrimoni entre cosins. Guinevilda, també dita Guinadell o Guinadella, es va casar als voltants de l'any 870 amb el seu cosí segon, Guifré. Aquests lligams endogàmics, que sovint fregaven l'incest, van ser molt freqüents en aquella època, i sobretot entre els primers comtes catalans, i eren tolerats per l'Església, evidentment, còmplice d'aquella estratègia política. Eren temps decisius per a la conformació del territori i del nou poder comtal, i no els semblava prudent involucrar altres famílies en el projecte. Guinevilda va ser molt més que la mare de la primera dinastia comtal catalana, la de Barcelona. Va ser una dona que va compartir el poder amb el seu marit i va participar braç a braç en les seves decisions. En tots els documents de l'època en què apareix el nom de Guifré I, ella també s'esmenta com a comtessa de ple dret, mai com a simple consort. De fet, en el segle IX, el poder era compartit per tota la parentela i Guinevilda hi va tenir un paper especialment rellevant. Una dona amb sentit d'estat. Fins i tot es conserva un poema de l'arxiprestre mosàrab Cebrià de Còrdoba elogiant-la. És evident que calia tenir bones relacions amb una parella que s'havia revelat prou poderosa per actuar amb independència dels reis francs i que exercien el seu poder en cada una de les àrees, cada cop més àmplies, amb la legitimitat d'una pila de títols: Barcelona, Urgell, Besalú, Cerdanya, Girona i Osona. I una política intel·ligent de repoblació que s'estava construint. Amb els seus nou fills, Guifré i Guinevilda també van actuar amb sentit d'estat. Prova d'això és que en van oferir dos a l'Església com a monjos, però no en llocs qualsevol. Evidentment, als monestirs que acabaven de fundar a Sant Joan de les Abadeses i a Ripoll, dos llocs claus per al control del territori. Va ser en aquest últim monestir on van enterrar Guifré I, el 897, però això ja ho sabeu molts. I probablement també la seva esposa, Guinevilda. Posem una interrogació, uns 3 anys després.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Unes 2.000 persones s'han manifestat als carrers de Perpinyà aquest dimarts amb un moviment que naixia de la protesta dels estudiants de Liceu, que a Catalunya Nord estan mobilitzats des de dijous de la setmana passada. Aquest dimarts el moviment ha estat molt més transversal amb estudiants, treballadors i jubilats. La Raquel, estudiant del Liceu de Ceret, ens explicava la setmana passada quines són les reivindicacions dels estudiants.
4: Doncs reivindiquem primer de tot pel nostre institut que els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar perquè, clar, la concentració d'un estudiant òptima és de 20 a 30 minuts, llavors 6 seguides són impossibles. Arribem a casa cansadíssims. Alguns tenen dies de 6 del matí a 8 perquè tenen busos. Clar, estem en un institut rural. Alguns arriben a les 8 a casa. Si per alguna raó decidissin tenir activitats extraescolars, ja han de decidir entre tenir una vida a l'exterior de l'institut, descansar i estudiar, perquè també tenim deures. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes no estem quasi, no, ens acosta molt estudiar perquè alguns estan a punt de desmaiar-se. A l'internat a l'hivern tenen moltíssima fred perquè encara que posin la calefacció tenen molta fred. Som masses a classe, els que estan a Pro i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen masses setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva a França. Llavors, les violències que hi han hagut als altres instituts no són normals. Alumnes que no tenen taules, que tenen sales amb taulats que cauen, els hi plou entre de les classes, no és normal.
3: Aquest dimarts hem pogut tenir també el testimoni de diversos manifestants que podreu escoltar ara malgrat el soroll de fons. Com et dius?
5: Timeo.
3: I què fas aquí?
5: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional.
3: Ja havies manifestat a les manifestacions de la setmana passada o la d'ahir?
5: No vaig poder, però ara que puc, sóc aquí.
3: Perquè tu ets estudiant encara?
5: Sí, últim any de Liceu, no sé com es diuen.
3: Sí,
5: perfecte.
3: D'entre les reivindicacions hi ha coses del dia a dia, sobretot. Per què es protesta exactament?
5: Coses del dia a dia, sí. Perquè hi ha molts problemes que s'estan empitjorant. Oh, hi ha molt soroll també! Falten professors, falten aules per treballar, falten de tot, sincerament de tot. Jo sóc personalment en liceu privat, no ho veig menys, però estic aquí amb solidaritat amb els que són en liceu públic, perquè cada dia ens venen històries que falta un professor, que mai no serà reemplaçat, i com anem a fer perquè al fin de l'any tenim el BAC, com farem? Pues no farem i no tindrem el BAC.
3: Tu has dit que ets de liceu, que no és públic, de liceu
5: sí.
3: Privat. Dins d'aquests liceus, com ha sigut la mobilització? Hi ha companys teus també per aquí o ha sigut més baixa?
5: Molt més baixa. Em sap greu, però no estem molt aquí. Estem 3, 4 o 5 potser que venim aquí, però sí, molt menys gran.
3: Doncs moltes gràcies i et deixem manifestar.
5: Moltes gràcies, adeu.
3: Milers de persones han sortit al carrer aquest dimarts a Perpinyà amb unes mobilitzacions que van començar amb les protestes dels estudiants de Liceu, però m'he trobat aquí una parella a la manifestació que crec que estudiants de Liceu no ho són. Jordi Taurinyà, bon dia.
6: Bon dia, company.
3: Confirmes que estudiant de Liceu no ho ets, no?
6: No, però la cosa que hem fet és que ocupaven 1968 el Liceu de Prada i havien creat el comitè dels incidents, que doncs, a l'època doncs, hem participat a aquest moviment en 68 i ara tenim les filles, els nets i tot que participen aquest, i sóc molt content de veure una joventut tan alegre i tan... És una cosa important que passa aquests dies, és la presa de consciència, que tothom s'imaginava que els joves no fotien res, que eren a la presa de consciència d'en quin món vivim i que cal canviar això. Nosaltres en 68 hi eren per això. Hi ha coses que han canviat, no se guanyen les coses de primera, del primer cop, però hi ha la presa de consciència fa que a poc les coses canvien. I jo sóc molt content que hi hagi tanta gent avui a Perpinyà per manifestar, i sobretot cal agrair a aquests joves. Ahir eren al Liceu de Prada, que també eren molt simpàtics. No són gent que fota tot en l'aire, doncs és molt, molt interessant de veure aquesta presa de consciència.
0: Clar, hi éreu al maig del 68, no sé si veieu que el món ha canviat des de l'any 68, però no sé si veieu coses molt semblants també o molt diferents.
6: Les coses són, hi ha moltes coses semblants de 68. Les reivindicacions eren el que porten al Liceu, la gent d'aquests joves del Liceu. I el que hi havia en 68 és que hi ha hagut un gran canvi per les dones, que ha començat amb aquesta mini-revolució, no podem dir, ja ha sigut mort i tot. Arreu ha estat parat això per Andagola, però les idees han continuat, i és això, és aquesta cosa que passa, és la dins de les idees que canvien, de saber, de discutir i de continuar a fer projecte per tenir un món millor. No podem continuar a viure com això. Sí, quan hi ha coses com això, el món canvia.
0: Doncs mira, des del maig del 68 fins a aquest octubre del 26, i teniu aquí la tercera generació també manifestant a Perpinyà.
6: Sí. Hi ha una cosa important, que amb la meva dona, Lugueta, ens hem conegut ocupant el Liceu de Prada.
0: Doncs mira, avui una especial celebració de parella, no? També. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
3: La decisió al final de la mobilització d'aquest dimarts ha estat de continuar amb les protestes, i s'espera que sigui així durant tota la setmana.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el dimecres 7 d'octubre. Bon dia. Pluja a tot el país per aquesta tarda amb 23 graus a la plana i 14 a la muntanya. Demà al matí el temps quedarà sent cobert. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 11 a Prats de Molló, 14 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les màximes seran de 18 graus al Rosselló i al Vallespí, 16 al Conflent, 9 al Capcí i 11 a Cerdanya. Divendres el temps serà assolellat. Tindrem unes mínimes de 12 graus a Perpinyà, 11 a Serret, 6 a Prats de Molló, 10 a Prada i 2 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 20 graus al Rosselló, 19 al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 15 a Cerdanya.
5: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

els àngels del Serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint, els àngels quan ve la nit, un llençol de lluna plena i randes blanques.

que l'aigua de puntetes, que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint

els àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir.

faldes blanques de seda. L'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint una cançó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Troyàs, el 95.
2: Sona yangi tokhalat nakhdina, nyola. Sona yangi tokhalat nakhdina, nyola.

soxna xalaatal ndax dina ñëw, soxna xalaatal ndax dina ñëw.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
3: La previsió del temps.
4: Som el dimecres 7 d'octubre. Bon dia. Pluja a tot el país per aquesta tarda amb 23 graus a la plana i 14 a la muntanya. Demà al matí el temps quedarà sent cobert. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 11 a Prats de Molló, 14 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les màximes seran de 18 graus al Rosselló i al Vallespí, 16 al Conflent, 9 al Capcí i 11 a Cerdanya. Divendres el temps serà assolellat. Tindrem unes mínimes de 12 graus a Perpinyà, 11 a Serret, 6 a Prats de Molló, 10 a Prada i 2 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 20 graus al Rosselló, 19 al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 15 a Cerdanya.
5: 100% en català.

sota el meu carrer. El meu carrer és la meu terra, la terra és el meu destí. També conec

si estimi tant el meu país. Ell també m'estima ben fort, agermanats pel seu encís, anem ensems al mateix port.

0: d'una terra. A la recerca d'una terra. A la recerca de ma terra.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps.
3: Som el dimecres 7 d'octubre. Bon dia. Pluja a tot el país per aquesta tarda amb 23 graus a la plana i 14 a la muntanya. Demà al matí el temps quedarà sent cobert. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 11 a Prats de Molló, 14 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les màximes seran de 18 graus al Rosselló i al Vallespí, 16 al Conflent, 9 al Capcí i 11 a Cerdanya. Divendres el temps serà assolellat. Tindrem unes mínimes de 12 graus a Perpinyà, 11 a Serret, 6 a Prats de Molló, 10 a Prada i 2 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 20 graus al Rosselló, 19 al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 15 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: El 25 de novembre de 1905, els militars espanyols van assaltar i destrossar les redaccions del setmanari satíric El Cucut. Són els fets del Cucut. En reacció es crea Solidaritat Catalana.
1: Que és el moment que neix Solidaritat Catalana, que es van posicionar, evidentment, en contra. De que els militars poguessin fer aquestes accions. Déu-n'hi-do, això li fa canviar la mentalitat i li comença a fer prendre una consciència catalanista amb en Macià. Amb aquest partit nou de Solidaritat Catalana, deixa l'exèrcit i es presenta a les eleccions de diputat a les Corts Espanyoles el 1907. I ja es presenta per Barcelona i per les Borges Blanques, allà on tenia les arrels el negoci d'oli de son pare.
0: És a dir, que l'època era possible de se presentar dos llocs.
1: Sí.
0: I després escolleixes el lloc que et va
1: bé
0: o que prefereixes.
1: L'únic que va passar que va tenir una gran majoria i molts vots a tots dos llocs. I Macià va tenir que triar, i va triar les Borges Blanques, no Barcelona. Va tenir una grandíssima i una rotunda victòria de pensar que aquesta formació treu 41 dels 44 diputats de Catalunya. Guanya, com dèiem, el 1907, torna a guanyar el 14, el 16, el 18, el 19, el 20 i el 23. Cada cop que hi havia eleccions, en Macià era molt, molt votat pels electors, perquè era un personatge que ja tenia un prestigi, precisament perquè sempre estava al costat dels olivaires, dels que collien les olives, dels que m'ho feien l'oli, dels pagesos, dels ramaders, de la gent de la terra.
0: Per això va escollir les Borges Blanques.
1: Exactament.
0: I Barcelona, perquè és una persona, és un personatge del món rural.
1: Exactament. Tot i així, fent la feina de diputat a les Corts, veu que la seva ànsia i les seves ganes de renovar i de canviar aquella forma de fer de política des d'Espanya no funcionen. No funcionen perquè no hi ha res a fer. Catalunya ja és molt incompresa, o, més ben dit, segueix sent incompresa des de Madrid. Tant és així que el 1919 funda la Federació Democràtica Nacionalista, que proposava ja una solució federal o confederal amb Espanya. Per tant, aquí ja té un principi d'independentisme, per dir-ho així. I això fa que, amb els aires que corrien per Europa, després de la Primera Guerra Mundial, que dona naixement a molts països, amb molta fragmentació de fronteres, sí, i el naixement de nous països, ell veu que és l'oportunitat per arribar a crear aquest estat federal o confederal de Catalunya dins d'Espanya.
0: I perquè ell tenia aquesta idea de quedar-se a Espanya, però d'una manera...
1: Arreglar. Volia modernitzar, arreglar Espanya d'alguna manera que l'adequés a un plantejament de vida modern, socialment, diguem-ne, Però en aquesta trajectòria política fa, també per a coneixença i relacions que ja tenia amb el primer partit polític independentista europeu, encara avui en dia viu, que és el Sinn Féin d'Irlanda, en Macià tenia relacions amb Irlanda i amb el Sinn Féin. I per tant ell crea el segon partit independentista més antic d'Europa, que és Estat Català. Aquí ja es posiciona, evidentment, amb un catalanisme radical, i això sí que és, hi ha un canvi d'etapa radical. 1922 crea Estat Català.
0: I a partir d'aquí...
1: A partir d'aquí ve un exili de Macià. En Macià s'ha d'exiliar. Per què? Doncs perquè el setembre del 23 hi ha un cop d'estat d'un espanyol.
0: Primo de Rivera.
1: Primo de Rivera, exactament. I tant és així que Macià decideix exiliar-se i marxa amb els qui era el seu secretari, el senyor Antoni Puig i Ferrer. On van exiliar-se? A Perpinyà. A Perpinyà. Cal travessar l'Albera i a Perpinyà quedar lliures de la dictadura del Primo de Rivera. Poc després de Perpinyà marxen cap a París, perquè ja el 24 s'instal·la les oficines d'Estat Català, el que llavors era una població prop de París, que ara ja és un barri, que és Bois Colombes, el que és conegut com Bois Colombes, al carrer de Charles Duflo. Deien a les afores de París, que ara ja és, un barri de París, diguem-ne. Allà instal·la la seu central d'Estat Català, juntament hi ha amb Josep Bordes de la Cuesta, nascut a Eivissa, però implicat a Torrella de Montgrí, també amb l'Ernest Dalmau, nascut a Paraguai, Assumpció de Paraguai, amb Antoni Puig, el seu secretari, i també s'hi suma ja el que serien també dos persones molt relacionades i sempre al costat d'ell, amb Ventura Gasol, fill de la Selva del Camp, i en Josep Carné Ribalta, fill de Balaguer.
0: Era el segon capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Ho sento si una part del meu cos només pot veure't com un temple.

Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el dimecres 7 d'octubre. Bon dia. Pluja a tot el país per aquesta tarda amb 23 graus a la plana i 14 a la muntanya. Demà al matí el temps quedarà sent cobert. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 11 a Prats de Molló, 14 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les màximes seran de 18 graus al Rosselló i al Vallespí, 16 al Conflent, 9 al Capcí i 11 a Cerdanya. Divendres el temps serà assolellat. Tindrem unes mínimes de 12 graus a Perpinyà, 11 a Serret, 6 a Prats de Molló, 10 a Prada i 2 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 20 graus al Rosselló, 19 al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 15 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 7 d'octubre del 2001 es publica el disc 1 del grup Pomada. Aquesta formació sabadellenca reuneix en Carles Belda i l'Helena Casas entre els anys 1995 i 2004. El projecte va iniciar-se arran d'una trobada dels dos músics en un camp de refugiats de Bòsnia el 95 i al repertori hi trobem temes tradicionals actualitzats amb altres ritmes, com la rumba, però també amb efectes electrònics. L'any 2002, Pomada va guanyar la primera edició dels Premis Lit Internacional. Es tracta d'un concurs obert a les llengües minoritzades organitzat a Frísia, on es parla frisó a la costa nord de Països Baixos i Alemanya. Disc 1 va ser el treball més representatiu de la trajectòria del duet Belda Casas amb 17 temes, dels quals escoltem ara en Pere Gallerí.

0: Fins aquí el tema amb Pere Gallarí del grup Pomada.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: No, així no. Yeah, yeah.
4: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
5: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Parlem amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
6: Conseller, la llengua catalana a les comunitats catalanes a l'exterior és una qüestió de prestigi o més?
7: A veure, és una qüestió d'estat. Comencem per aquí. Les comunitats catalanes a l'exterior formen part de la comunitat lingüística i, per tant, les hem de vetllar per elles i ajudar-les tant com sigui possible per molts motius. Primera, perquè això formen part de la comunitat lingüística. Són gent que pot passar una temporada fora, després pot voler tornar, però, per exemple, els seus fills que moltes vegades han nascut arreu del món. És estratègic que aquests fills, si volen venir, per exemple, a estudiar a Catalunya, és capital humà que tenim arreu del món. Per tant, sí, volem que la Catalunya exterior, que els catalanoparlants d'arreu del món se sentin recolzats.
8: Per què el conseller de Política Lingüística decideix venir a la trobada de casals catalans d'Europa que no havia passat mai a la història?
7: Doncs perquè per primera vegada a la història tenim una conselleria de Política Lingüística que anem construint de mica en mica perquè volem donar un senyal important de dir sí, catalans de l'exterior, ens preocupa les vostres reivindicacions i les vostres necessitats. D'altra banda, també perquè una de les coses que estem fent conjuntament amb els altres departaments que tenen més competències en l'àrea, amb exteriors, amb educació, amb cultura, que té el Ramon Llull, estem treballant en un pla coordinat de tot el govern per tal de fer, de donar una coordinació i una major eficiència al que és el suport a la Catalunya exterior, en el terreny de llengua concretament. 4 departaments amb un pla conjunt no havia existit mai i és el que estem treballant per fer.
6: El català oficial a Europa sembla que és una mica aturat o no està molt bé a l'agenda com voldríem?
7: No ben bé. Justament aquestes últimes setmanes hem tingut un gir de guió molt interessant. Quan dic un gir de guió, vull dir que potser la major part de la població no hi havia caigut, però era evident que en el moment que es parlés d'ampliació de la Unió Europea demana la unanimitat, és a dir, que tots i cadascun dels estats de la Unió Europea hi votin a favor, la reivindicació que el català sigui oficial a les institucions europees es podria posar amb molta més facilitat i amb molta més tranquil·litat. L'estat espanyol ha fet allò que havia de fer, dir les llengües oficials dels meus ciutadans també han de ser llengües oficials a les institucions europees. I abans d'introduir noves llengües de ciutadans que mai no han pertangut a la Unió Europea, s'ha de resoldre aquest tema. I jo crec que això s'ha de fer des d'un esperit europeista, un esperit de respecte pels drets de la ciutadania, però és innegable que ningú entendria que afegíssim noves llengües sense haver resolt el problema del català.
8: De totes maneres, no és paradoxal que demanem l'oficialitat a Europa quan no podem ni accedir a la justícia en la nostra pròpia llengua, ni les traduccions funcionen a la justícia?
7: A veure, els reptes que té el català els té en moltíssims fronts. No només tenim una batalla, tenim molts fronts i hem de treballar en tots aquests fronts. I per tant, és absolutament normal que intentem que la gent que treballa, sobretot el Departament d'Exteriors, i en aquest sentit en col·laboració amb el Ministeri d'Exteriors, que treballin per resoldre la feina de la seva competència, que és aconseguir l'oficialitat a les institucions europees. Simultàniament, amb altres departaments, treballem per resoldre la situació del català a la justícia. I en aquest sentit, crec que vull pensar que és una situació esperpèntica que es va viure, d'una empresa que va proporcionar unes persones que presumptament estaven capacitades per interpretar en català i va resultar que allò era una estafa. Per dir-ho així, era una presa de pèl. Doncs el que ha fet el Departament d'Interior i Qualitat Democràtica, doncs el que ha fet claríssimament és, el que es fa en aquests casos, es truca a l'empresa i immediatament se li donen 2 dies. Explica'ns què ha passat des de la teva perspectiva i es va cap a sancions. És evident que això no pot tornar a passar. També s'ha fet una altra cosa, que és recordar als tribunals que hi ha personal del Departament de Justícia que en casos d'urgència es podrien haver utilitzat, perquè haurien pogut habilitar alguna persona del personal de justícia del departament per fer d'intèrpret. És a dir, aquí va fallar segurament l'agilitat a resoldre aquest cas concret en aquell moment concret. Però jo crec que la resposta ha estat la que havia de ser. S'ha produït un cas en què hi havia hagut una licitació, una empresa no ha respost, se li demanen responsabilitats.
6: Torno a les qüestions europees. L'acord d'associació del Principat d'Andorra amb la Unió Europea pot ajudar a la llengua?
7: A veure, el fet que un estat independent que té el català com a única llengua oficial, evidentment que dona una empenta i, sobretot, ajuda o ajudaria a desfer un relat molt interessat que alguns partits han intentat difondre per Europa, dient que l'oficialitat del català és només una qüestió partidista interna de l'estat espanyol. Això és mentida, directament. La igualtat de drets dels ciutadans catalans respecte dels danesos, dels francesos o dels castellans és una qüestió de principis, repeteixo, és una qüestió de principis, igualtat lingüística, que s'ha de resoldre amb l'esperit europeista que ha caracteritzat la Unió durant molt de temps, que fa que sigui la institució de la història de la humanitat més plurilingüe. És que no té cap mena de sentit que tenint nosaltres la nostra llengua plenament oficial al nostre territori no sigui reconeguda com a llengua oficial de les institucions que al capdavant sufraguem.
8: Finalment, per la meva part, heu tingut l'oportunitat de tenir un contacte directe amb les comunitats catalanes europees en relació amb l'ensenyament de la llengua. Amb quines sensacions marxa d'aquesta trobada?
7: Jo la primera sensació és d'agraïment, perquè des de les comunitats exteriors es fa una feina impagable. La segona és que ens han exposat doncs, coses que funcionen, coses que han de millorar. De fet, s'està treballant amb aquestes comunitats per incrementar substancialment el suport des dels diferents departaments, des d'Educació, des de l'Institut Ramon Llull de Cultura, des de Política Lingüística. Per tant, algunes de les coses que ja estem posant damunt de la taula, que hem fet des de Política Lingüística, per exemple, el curs de nivell A1 que s'ha fet durant el curs passat, els materials ja es poden utilitzar i, per tant, es poden fer servir a l'estranger. És evident que hem de treballar més. Hi ha molta feina per fer, però jo crec que si som capaços d'optimitzar, primer, els recursos de l'administració, segona, aquest any tenim nous pressupostos, per tant, això ens permetrà actuar sense tenir la mà lligada a l'esquena que teníem, que hem tingut els últims 2 anys. Jo crec que això ens permet doncs, afrontar el curs doncs, amb una tranquil·litat més gran, que anirem millorant. Tampoc no podem dir que les coses es resoldran d'un dia per l'altre.
2: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
9: Ràdio Arrels, a 3:00, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. La setmana passada vam descobrir que la intel·ligència artificial necessita grans centres de dades per funcionar, encara que sovint en diem simplement el núvol. Però el núvol no és pas una cosa que flota per internet. Són ordinadors reals que consumeixen electricitat i aigua. Avui veurem una altra limitació important: què passa quan la màquina no pot comprovar el que diu amb la realitat. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, Paula.
0: Miquel, l'altre dia em deies que aquestes màquines fan evaporar l'aigua de veritat, però ara em dius que no saben pas si plou.
2: Sí, parlen de la pluja com ningú i no saben pas si ara està plovent. I aquí ja veieu la clau de tot plegat, no? Aquestes màquines viuen en un món fet fora que de paraules. Tot el que saben del món ho han llegit, no tenen accés al món real.
0: Tornem, doncs, al magatzem dels calaixos. Què hi falta, doncs?
2: Sí, clar, al magatzem hi falten finestres, no? No el poden veure, el món. Hi ha milions de calaixos amb, no?, aquest mapa de paraules del qual hem parlat i cap obertura cap enfora. És un xic com la caverna de Plató, no?, que si imagineu algú que ha neixit a dins i que no n'ha sallit mai, tot el que sap de la pluja ho sap per les ombres de la paret i pel soroll que li arriba. Els models, ells, coneixen fora que els textos dels calaixos. Us en parlaran meravellosament, perquè hi tenen els poetes, els metròlegs, els pagesos, tot barrejat, i podem, doncs, parlar del temps. Me demaneu-li si plou ara i no en poden saber pas res, evidentment. I si tots els textos deien que la neu crema, vos dirien que la neu crema, ben tranquils.
0: I una persona com ho fa, això?
2: Clar, en altres és diferent perquè associem experiències a les paraules. Com un pare mena el nen al supermercat o al mercat i li diu: això és un préssec. La paraula queda enganxada a la cosa. Hi ha un record de l'olor, del pes, del suc que en raja, i doncs per la màquina, en canvi, préssec és fora d'una paraula que viu a prop de dolç o de pinyol i d'estiu, no? Com dèiem, doncs, els calaixos estan endreçats de manera a que les paraules semblants, les paraules que tinguin més probabilitat de sallar juntes, estiguin relacionades. I aquesta xarxa de paraules s'aguanten, les unes sobre les altres, no? Cada paraula es relaciona amb les altres i estan totes penjades en l'aire, sense cap fil que toqui terra.
0: I aquest magatzem es va posant al dia, almenys?
2: Aviam, el magatzem s'endreça me pas tot sol. El mapa que sall de l'entrenament és estàtic. Hi ha tot un càlcul dels pesos, dels vectors que correspondran a cada lot de paraules, i això és estàtic. El món, mentrestant, se mou, no? Canvien els batlles, els ministres, les festes canvien de data... Hi ha un dia en què se pot pas passar a la D-115, no?, la nostra estimada carretera del Vallespí, que si es bloqueja ja no podem ni sallar ni entrar. Doncs el magatzem se queda com era el dia que van acabar d'endreçar-los, no sent passar el temps. I aquí ve el moll de l'assumpte, que la màquina no pot comprovar res per ella mateixa. Sí que li podem donar accés a internet perquè ho comprovi, però per ella la veritat vol dir això que sona com els textos que tinc als calaixos, no? Ella té tota aquesta informació emmagatzemada i la pot mobilitzar. La majoria de cops això coincideix amb el món. No tot canvia. I si l'entrenament es va fer fins al gener 2026, doncs tot allò que sigui fins al 2026 correspondrà molt probablement, com no coincideix, la màquina pot pas adonar-se'n. No té cap món amb el quin topar i comprovar si el que està dient és cert.
0: Però nosaltres també creiem coses perquè les hem llegit, no?
2: No, sí, és clar, que nosaltres també repetim els errors dels altres i és clar que si no sabem coses, doncs les anem a cercar a internet i doncs els robots ja ho poden fer, això, no? I arreplegar informació fresca. Això tapa un forat. El tan capaç del tot, perquè la diferència de fons és una altra. Nosaltres tenim una experiència del món que és incomparablement més rica. Obrir la finestra, tastar la sopa, trucar a l'Ajuntament. De fet, el nin que juga, no? El nin que juga i que descobreix la motricitat, l'experiència del dolor, això és extremadament ric a nivell cognitiu, no? I fins i tot quan som adults el món ens corrigeix, no? Quan ens equivoquem ens corrigeix i a vegades a bufetades. A la màquina el món, en canvi, no la corregeix pas gaire, no? O no directament. En tot cas, les correccions li arriben fora que si algú un dia reorganitza el magatzem.
0: I a l'agenda de Catalunya Nord, com us en sortiu?
2: Clar, l'agenda té aquest problema, no? De no tenir contacte amb la realitat. Per això hi posem una verificació humana un cop la màquina hagi llegit el correu de l'associació, no? Agafa el correu, el transforma, el formateja, el posa a la base de dades i llavors nosaltres hem de validar l'activitat o no, i això efectivament ho hem de fer perquè llegir un correu és pas tocar la realitat. El correu pot estar equivocat i comunicar-nos una data creïble i la màquina ho pot pas saber. De fet, nosaltres tampoc, no? Nosaltres, en canvi, sí que podem despenjar el telèfon i comprovar la informació. Tot i que, òbviament, estem reduint el marge d'error i no el podem eliminar, no? Que amb o sense robot l'error és humà i en cometrem. Una cosa que la màquina mai tindrà és aquest contacte amb la realitat, no?
0: Molt bé. I doncs què ens porteu la setmana que ve?
2: Aviam, sí, la setmana que ve intentarem obrir la capsa. Veurem per què ni els que han construït aquestes màquines saben pas dir que hi passa dins. I què vol dir això per nosaltres, tant a nivell de l'agenda de Catalunya Nord com a nivell de societat, això implica. Així que tingueu molt bona setmana i fins una pròxima.
0: Miquel Rodríguez, moltes gràcies. Cada setmana a Ràdio Arrels. Adéu.
2: Adéu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Festa musical de Catalunya Nord.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arels.
1: Ràdio Arels. Són les 6 de la tarda.
2: La previsió del temps.
3: Som el dimecres 7 d'octubre. Bon dia. Pluja a tot el país per aquesta tarda amb 23 graus a la plana i 14 a la muntanya. Demà al matí el temps quedarà sent cobert. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 11 a Prats de Molló, 14 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les màximes seran de 18 graus al Rosselló i al Vallespí, 16 al Conflent, 9 al Capcí i 11 a Cerdanya. Divendres el temps serà assolellat. Tindrem unes mínimes de 12 graus a Perpinyà, 11 a Serret, 6 a Prats de Molló, 10 a Prada i 2 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 20 graus al Rosselló, 19 al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 15 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arels.
0: Ràdio Arels.
5: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
6: Com cada setmana, contactem a aquesta hora amb l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
7: Bon dia.
6: Avui ens vols parlar de manifestacions perquè, com cada any a la tardor, és com el moment de l'any que hi ha crisis polítiques i socials. Què pot passar amb el que està passant ara a l'estat francès?
7: Doncs sí, la tardor, de manera tradicional, sempre és el moment que es tornen a aixecar les reivindicacions. Després de l'estiu, del moment de les vacances, tornen a sortir els problemes perquè no s'han resolt. I, més que tot, en el cas d'aquest any 2026 i a l'estat francès, és el moment que s'està preparant el pressupost de l'estat francès per l'any després, tinguent en compte que això vol dir prendre decisions polítiques que influiran sobre la vida del país i doncs de tothom, però que més encara aquest any serà una decisió i un pressupost que o el que l'haurà d'aplicar, menys que el canvi, però és difícil canviar-ho a mig de l'any, o el que haurà d'aplicar no és el mateix president que està actualment manant la política francesa i que, evidentment, tota la discussió de preparació del pressupost de l'estat francès, dels pressupostos, perquè s'ha de parlar del pressupost general i el de la Seguretat Social també, doncs, com tothom sap que l'actual president no es pot tornar a presentar i que no es veu clarament quina figura s'està destacant, doncs s'està preparant un pressupost amb un primer ministre que sap perfectament que no serà ell que l'aplicarà i doncs aquest pressupost s'ha de discutir molt i s'hauria de discutir molt a nivell de les assemblees, però tinguent en compte que hi ha la pressió internacional, hi ha el deute i la necessitat d'arribar a un acord que pugui permetre al govern de continuar, o almenys fins que es facin les eleccions presidencials i les eleccions generals a l'abril. I doncs això provoca una situació d'inestabilitat que, lògicament, té conseqüències sobre de la vida política. Però tampoc és això la raó major del que està passant pel carrer a l'estat francès, perquè el moviment tal com s'ha aixecat no ha vingut d'una discussió de caràcter polític o tècnic sobre de pressupostos. Ha vingut directament de la base i més que res dels escolars, dels nanos que van a l'escola secundària, que s'estan queixant, és la reivindicació inicial, de falta de mitjans, de falta de mitjans materials, de falta de reemplaçament de professors que no estan aquí. I doncs la conseqüència gestionar aquesta reivindicació per una població amb poca maduresa perquè és jove, la conseqüència és arribar a situacions dramàtiques com cremar una escola, com cremar un camió de bombers després de l'estiu que venim de passar i amb tota la reconeixença que hem de portar a l'elecció dels bombers i tinguent tota classe de violència contra els representants de l'autoritat, que sigui policial o que sigui l'autoritat civil. És el senyal que la crisi és més profunda que no pas una crisi política clàssica, sinó el senyal que la resposta pel carrer i la resposta violenta en algunes maneres significa que hi ha per la joventut una mena de desespero, una mena d'absència de visió del futur, una mena d'impressió que aquesta generació seria sacrificada i que tota la discussió tècnica que hi pot haver-hi no serà una manera de resoldre-ho immediatament, i el que demanen ells, tots aquests manifestants, és una resolució ràpida, si no immediata. Però, evidentment, com poder trobar lògic que anar destruint coses, anar trencant el material escolar, anar calant foc a establiments escolars, tingui alguna manera la possibilitat de resoldre la crisi. Obtenir més crèdits per l'educació nacional no pot ser, evidentment, la conseqüència d'aquestes violències i, de part dels polítics suposadament responsables, tampoc és una resposta possible davant de la violència de dir, ja que hi ha violència pel carrer, posem més crèdits. No és així que hauria d'anar les coses. Les coses haurien de ser més negociades, més discutides. Però ja ho vam veure anys enrere amb la crisi de les armilles grogues. No sabíem exactament quina era la reivindicació, el preu de la gasolina, la situació social, la falta de mitjans de comunicació. Tot això eren reivindicacions, però ningú volia ser el portaparaula, ningú volia portar-ho perquè no era concretat. I en aquest cas estem davant d'una crisi que és una mica la mateixa, una crisi de no poder comunicar, no poder utilitzar les eines clàssiques de la democràcia per arribar a uns acords, perquè precisament la màquina democràtica està totalment encallada i es veu perfectament amb els actuals debats, les primàries, Esquerra, tota la dificultat que hi pugui haver a tenir una real discussió política, doncs tot això fa molt difícil la resolució d'aquesta dificultat. I tenint en compte que hi ha una necessitat absoluta de posar en plaça un pressupost només fosca perquè l'estat francès pugui trobar crèdits a nivell internacional, aquí estem davant d'una situació que és una situació molt difícil. No crec que l'estat francès sigui l'únic en aquesta situació. Ja veiem les manifestacions que hi puguin haver a Madrid per la crisi de l'allotjament, que és una crisi que també és general a tot Europa Occidental, amb preus molt elevats i una part de la població que no pot accedir a allotjament. Doncs això significa que serà difícil resoldre aquest cercle negatiu i que, sobretot, les eines tradicionals, la discussió, el Parlament, els vots i fins i tot les eleccions, no serà molt probablement la solució.
6: Clar, Pere Beca, parlaves d'aquesta situació i de complexa solució. Hi ha propostes polítiques per resoldre tota la situació?
7: Doncs, anys enrere, quan s'enfrontaven les doctrines capitalistes i socialistes o comunistes, sempre podia quedar una mena d'esperança, diguent que l'altre sistema era millor i era el que podia permetre resoldre-ho tot. Eren els famosos l'endemàs que canten del comunisme. Però el que passa és que el comunisme ha demostrat els seus fallos i ha, com tal, desaparegut dels sistemes polítics més utilitzats. Hi ha alguns països que encara se reclamen de comunisme, però que la veritat són més capitalistes que els altres, estic pensant a la Xina, i la manera de contestar del capitalisme, que als anys 80-90 del segle passat semblava triomfant i semblava capaç de resoldre tot, demostra també que té una necessitat, i Marx ho havia dit molt clarament, té una necessitat permanent de conflicte per poder continuar a fer funcionar la màquina, i aquests conflictes estan materialitzats per les guerres que porten als Estats Units, necessitat de controlar les matèries primes, que sigui a Venezuela, a Iran i anteriorment a Iraq, necessitat de tenir un lloc de conflicte per poder, a nivell de política interior, materialitzar la discussió i dir, d'alguna manera, som nosaltres que podem portar la solució i si no serà el caos. Doncs tot això, confrontat, enfrontat amb l'evident fallida del capitalisme, que no havia anticipat l'acabament de les matèries primes, petroli i altres matèries necessàries, i també les conseqüències negatives a nivell ecològic del creixement indefinit. I això, em sembla que la joventut dels països occidentals, joventut informada, per no dir educada potser, però informada i informada massivament amb les noves eines d'informació, doncs aquest nivell d'informació fa que hi ha una reacció de la part d'aquestes joves poblacions que no veuen el seu futur tal com està preparat per les autoritats polítiques actuals, però que també tampoc veuen la possibilitat d'un manteniment d'aquest sistema, que és bàsicament un sistema injust. Hi ha poblacions que viuen, i nosaltres en fem part, que viuen en condicions materials extraordinàries que mai s'havia arribat a aquest nivell, i al mateix temps hi ha gent, potser menys, que es moren de gana actualment, però que viuen en molt males condicions, amb riscs ecològics a qualsevol moment i amb necessitat de treballar el dia a dia per poder nodrir la seva pròpia família. I la conseqüència d'això, d'aquesta pèrdua d'esperança, que fos de cara al comunisme o de cara a la solució capitalística, doncs aquesta pèrdua ha tornat a reaixecar l'interès per tot el que era menys material, menys sistemàtica, que podien ser les sectes, però que també són les religions tradicionals, l'islam i el catolicisme. Ja s'ha vist perfectament quina mobilització podia provocar la visita del Papa a l'estat francès. Per què l'esperit humà està fet de tal manera que necessita tenir una esperança? Si ni aquesta esperança no és immediata, o almenys ha de ser una esperança del futur. I llavors, el comunisme ha fallat, que sigui de Stalin, que sigui de Mao, tots aquests han desaparegut. El capitalisme està enfrontat amb dificultats que poden provocar la destrucció parcial o total de tot el planeta, de tot el sistema econòmic tal com està, i ens trobem amb una part del jovent que s'està interrogant sobre les solucions possibles. Evidentment, ningú pot dir que té la solució, i sobretot cap polític, i especialment en els debats actuals que poden ser organitzats a l'estat francès a cara a l'elecció presidencial de la primavera, cap polític no té una solució global, inclús tampoc els ecologistes, que no tenen la manera global de resoldre-ho. És això que expressa aquesta violència descontrolada de part del jovent, aquesta mena de desesperança, d'absència de futur, que provoca una mena de nihilisme. Nihilisme és una doctrina filosòfica que nega l'existència ella mateixa, que diu que l'existència no té sentit, no té objectiu i no té valor. I això provoca, no dic justifica, però provoca amb esperits joves i una mica exaltats aquests moviments de violència que es veuen. Però, en vez de portar-hi només la repressió, que també és una cosa que el manteniment d'ordre és necessari, em sembla que els polítics i els polítics actuals tindrien de portar això a la discussió, tenir un pensament més fort sobre de quina manera justificar la situació política actual i, sobretot, de justificar que es prepara realment un futur. No crec que sigui el cas de moment.
6: Doncs n'estarem pendents, evidentment. Pere Beca, moltes gràcies com cada setmana per portar-nos aquest apunt sobre l'actualitat. Pere, moltes gràcies.
7: Molt bé, fins la setmana entrant.
5: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de paraula i d'una cançó d'en Joan Pau Giner, Parla-me, diguis-me coses. Paraula, quin mot més comú i a la vegada més misteriós. Té el mateix origen que la paràbola. No és tan evident en català, francès o italià com en castellà, en què només hi ha una metàtesi, una inversió. Palabra, paràbola. La paràbola llatina o grega, paràbolos, és una comparació, una alegoria, una frase de sentit metafòric. Això es pot entendre per la paraula amb sentit de parla, però per la paraula amb sentit de mot. De fet, és una metonímia, i més exactament una sinècdoque, és a dir, designar la part pel tot o viceversa, com Amèrica pels Estats Units d'Amèrica. I la cançó d'en Joan Pau Giner, després de tot això. No és pas com les paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, paraules novençanes d'uns joves que comencen a estimar-se. Recordeu, teníem 15 anys. No, és una parla, una paraula sensual, sensual i política, com veurem després. I les paraules no són mots, són coses, i coses ben dites. La cançó d'en Giner és una meravella poètica, regular però sense cap rigidesa. Els versos són heptasíl·labs, és a dir, versos de 7 síl·labes, rimats amb alguna excepció, algun vers que trontolla o aquest decasíl·lab sumptuós. I potser... potser me faràs content, car és un poema ple d'esperances. He parlat de sensualitat. La llengua de l'estimada és rosa o boja i els amants es retroben solets al final de la jornada de feina. Però també és una cançó política per defensar la llengua del país. Primer, cito, amb la llengua de casa, la que a escola t'han defès. I socialment, després, invitant a fer llengotes en sentit propi, cito, amb aquesta llengua rosa que fa vergonya al burgès. De fet, l'amor costa quan hom surt exhaust del treball, i quan els estimats es retroben, havent treballat tots dos, cito, per demà cal ser refets, cada dia una cadena te se posa sus l'esquena, com vols fer per fer projets? No, definitivament, parla-me, diguis-me coses, no em recorda paraules d'amor d'en Joan Manuel Serrat, sinó més aviat una cançó d'amor i de lluita social, te recuerdo a banda de Víctor Jara, que tingueu un bon dia.
4: Parla-me, diguis-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pel carrer. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, sense pensar en res més. Parla-me, diguis-me coses, amb aquesta llengua rosa que se perd en caminets. Diguis-me que la setmana, quan se

com una mar retirada a la fi de la jornada, tornem a ser tots solets. Digues-me coses boniques.

de cadena, te se posa a l'esquena, com vols fer per fer projets? Diguis-me lo que se passa amb la llengua de casa, la que escola,

Tens ganes de fer coses i a la plaça te reposes, ho sabes pas més on ets. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses ben dites, caminem prou de través. Cada dia una cadena te se posa a sua esquena, com vos fer per fer projets. Diguis-me lo que se passa amb la llenga de casa,

0: cal tenir temps.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Radio Arts, a Salelles, 95.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar perquè, clar, la concentració d'un estudiant òptima és de 20 a 30 minuts, llavors 6 seguides són impossibles. Arribem a casa cansadíssims. Alguns tenen dies de 6 del matí a 8 perquè tenen busos. Clar, estem en un institut rural. Alguns arriben a les 8 a casa. Sí, per alguna raó decidissin tenir activitats extraescolars, ja han de decidir entre tenir una vida a l'exterior de l'institut, descansar i estudiar, perquè també tenim deures. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes, no estem quasi, o sigui, no, ens costa molt estudiar perquè alguns estan a punt de desmaiar-se. A l'internat, a l'hivern, tenen moltíssima fred, perquè encara que posin la calefacció, tenen molta fred. Som masses a classe, els que estan a Pro i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen masses setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva a França. Llavors, les violències que hi ha hagut als altres instituts no són normals. Alumnes que no tenen taules, que tenen sales amb taulats que cauen, els hi plou entre de les classes, no és normal.
1: Aquest dimarts hem pogut tenir també el testimoni de diversos manifestants que podreu escoltar ara malgrat el soroll de fons. Com et dius?
2: Timeo.
1: I què fas aquí?
2: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional.
1: Ja havies manifestat a les manifestacions de la setmana passada o la d'ahir?
2: No vaig poder, però ara que puc, sóc aquí.
1: Perquè tu ets estudiant encara?
2: Sí, últim any de liceu, no sé com es diuen.
1: Sí,
2: perfecte.
1: D'entre les reivindicacions hi ha coses del dia a dia, sobretot. Per què es protesta exactament?
2: Coses del dia a dia, sí. Perquè hi ha molts problemes que s'estan empitjorant. Oh, hi ha molt soroll també! Falten professors, falten aules per treballar, falten de tot, sincerament, de tot. Jo soc personalment en liceu privat, no ho veig menys, però estic aquí amb solidaritat amb els que són en liceu públic, perquè cada dia ens venen històries que falta un professor, que mai no serà reemplaçat, i com anem a fer perquè al fin de l'any tenim el BAC, com farem? Pues no farem i no tindrem el BAC.
1: Tu has dit que ets de liceu, que no és públic, de liceu
2: sí.
1: Privat. Dins d'aquests liceus, com ha sigut la mobilització? Hi ha companys teus també per aquí o ha sigut més baixa?
2: Molt més baixa, em sap greu, però no estem molt aquí. Estem 3, 4 o 5 potser que venim aquí, però sí, molt menys gran.
1: Doncs moltes gràcies i et deixem manifestar.
2: Moltes gràcies. Adeu.
1: Milers de persones han sortit al carrer aquest dimarts a Perpinyà amb unes mobilitzacions que van començar amb les protestes dels estudiants de liceu, però m'he trobat aquí una parella a la manifestació que crec que estudiants de liceu no ho són. Jordi Taurinyà, bon dia.
3: Bon dia, company.
1: Confirmes que estudiant de liceu no ho ets, no?
3: No, però la cosa que hem fet és que ocupaven 1968 el Liceu de Prada i havien creat el comitè dels incidents, que doncs, a l'època doncs, hem participat a aquest moviment en 68 i ara tenim les filles, els nets i tot que participen en aquest i sóc molt content de veure una joventut tan alegre i tan... És una cosa important que passa aquests dies, és la presa de consciència, que tothom s'imaginava que els joves no fotien res, que eren a la presa de consciència de quin món vivim i que cal canviar això. Nosaltres en 68 hi eren per això. Hi ha coses que han canviat. No se guanyen les coses del primer cop, però hi ha la presa de consciència fa que a poc les coses canvien. I jo soc molt content que hi hagi tanta gent avui a Perpinyà per manifestar i sobretot cal agrair a

0: Eixos joves, ahir eren al Liceu de Prada, que també eren molt simpàtic. No són gent que fota tot en l'aire, doncs és molt, molt interessant de veure aquesta presa de consciència.
1: Clar, hi éreu al maig del 68, no sé si veieu, clar, el món ha canviat des de l'any 68, però no sé si veieu coses molt semblants també o molt diferents.
0: Les coses són, hi ha moltes coses semblants, de 68. Les reivindicacions eren el que porten al Liceu, la gent d'aquests joves del Liceu. I el que hi havia en 68 és que hi ha hagut un gran canvi per les dones, que ha començat amb aquesta mini-revolució, no podem dir, ja ha sigut mort i tot. Arreu ha estat parat això per endegola, però les idees han continuat. I és això, és aquesta cosa que passa, és dins de les idees que canvien, de saber, de discutir i de continuar a fer projecte per tenir un món millor. No podem continuar a viure com això. Sí, quan hi ha coses com això, el món canvia.
1: Doncs mira, des del maig del 68 fins aquest octubre del 26, i teniu aquí la tercera generació també manifestant, sí, a Perpinyà.
0: Sí. Certa... Hi ha una cosa important, que amb la meva dona, Lugueta, ens hem conegut ocupant el Liceu de Prada.
1: Doncs mira, avui una espècie de celebració de parella, no? També. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: La decisió al final de la mobilització d'aquest dimarts ha estat de continuar amb les protestes i s'espera que sigui així durant tota la setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps.
3: Som el dimecres 7 d'octubre. Bon dia. Pluja a tot el país per aquesta tarda amb 23 graus a la plana i 14 a la muntanya. Demà al matí el temps quedarà sent cobert. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 11 a Prats de Molló, 14 a Prada, 7 a Manlluís i 8 a la Tor de Querol. A la tarda torna el sol. Les màximes seran de 18 graus al Rosselló i al Vallespí, 16 al Conflent, 9 al Capcí i 11 a Cerdanya. Divendres el temps serà assolellat. Tindrem unes mínimes de 12 graus a Perpinyà, 11 a Serret, 6 a Prats de Molló, 10 a Prada i 2 a Manlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 20 graus al Rosselló, 19 al Vallespí, 18 al Conflent, 13 al Capcí i 15 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Guinevilda de Cerdanya, la mare de la pàtria. No sabem quan va néixer, però sí com va morir, el 899. Era comtessa. Mentre que el nom de Guifré el Pilós és present en qualsevol llibre d'història de Catalunya, el de la seva esposa, que va ser tota una dona d'estat, és quasi impossible de trobar. Si el rei Franc hagués sucat mai els dits de la sang de Guifré el Pilós per donar-li un escut d'armes, una cosa segura, Guinevilda de Cerdanya hauria estat al costat del ferit. El que no és tan clar és si això hauria sortit a les cròniques. L'esposa del comte, tot i la gran importància que va tenir al seu moment, no apareix a la foto dels personatges més cèlebres de la nostra història. Era un matrimoni entre cosins. Guinevilda, també dita Guinadell o Guinadella, es va casar als voltants de l'any 870 amb el seu cosí segon, Guifré. Aquests lligams endogàmics, que sovint fregaven l'incest, van ser molt freqüents en aquella època. I sobretot, entre els primers comtes catalans, hi eren tolerats per l'Església, evidentment, còmplice d'aquella estratègia política. Eren temps decisius per a la conformació del territori i del nou poder comtal i no els semblava prudent involucrar altres famílies en el projecte. Guinevilda va ser molt més que la mare de la primera dinastia comtal catalana, la de Barcelona. Va ser una dona que va compartir el poder amb el seu marit i va participar braç a braç en les seves decisions. En tots els documents de l'època en què apareix el nom de Guifré I, ella també s'esmenta com a comtessa de ple dret, mai com a simple consort. De fet, en el segle IX, el poder era compartit per tota la parentela i Guinevilda hi va tenir un paper especialment rellevant. Una dona amb sentit d'estat. Fins i tot es conserva un poema de l'arxiprestre mosàrab Sabrià de Còrdoba elogiant-la. És evident que calia tenir bones relacions amb una parella que s'havia revelat prou poderosa per actuar amb independència dels reis francs i que exercien el seu poder en cada una de les àrees, cada cop més àmplies, amb la legitimitat d'una pila de títols: Barcelona, Urgell, Besalú, Cerdanya, Girona i Osona. I una política intel·ligent de repoblació que s'estava construint. Amb els seus 9 fills, Guifré i Guinevilda també van actuar amb sentit d'estat. Prova d'això és que en van oferir 2 a l'església com a monjos, però no en llocs qualsevol. Evidentment, als monestirs que acabaven de fundar a Sant Joan de les Abadeses i a Ripoll, 2 llocs claus per al control del territori. Va ser en aquest últim monestir on van enterrar Guifré I, el 897, però això ja ho sabeu molts. I probablement també la seva esposa, Guinevilda. Posem una interrogació, uns 3 anys després.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Ara Juarez, a Morellàs, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Jep Guzzi, fill de Sant Feliu de Munt, neix el 1932 i mor a Pau el 2018. Professor de castellà i psicoanalista, va viure i fer carrera a Pau, a Occitània. Fill del poeta rossellonès Marcel Guzzi, ell també fou un poeta i també dramaturg, assagista, contista i traductor. De la vintena d'obres publicades, llegirem el poema Gotes, que trobem al recull Poesia oberta, 1950-1990, editat per Columna el 1990. Gotes degotants de les parets calcàries del meu pit, gotes de sang, gotes d'amor, gotes perdudes de timidesa, gotes podrides de por, gotes de suor, gotes d'orina, gotes d'amor i gotes de plors, gotes del torrent que us adjunteu per fer la mar, gotes escombres de la passió, humides de llàgrimes, però àvides de plors, gotes de suor, de sang, de plors de pors d'amor formeu un riu, una infecta barreja de brutícies i d'immensitats, un riu llarg, mar, oceà, continent, d'aigua, riu, monumental, purgatiu, estrany i ple de fang, immens i estrany, rabiós i intrigant, una mar de por de càstigs que engloteixi tots els homes dits de bona voluntat.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Ràdio Arrels. Enveig 93.1.

0: enamorarte.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Amb la nostra proposta de viatjar arreu dels països catalans, anem aquests dies cap a Mallorca perquè connectem amb la Miquela Lladó, cantautora de Palma. Miquela, tu no has deixat mai de cantar. Quina és aquesta mena de força que fa que sempre has cantat?
5: La força és que m'agrada molt la música i que, en certa manera, tinc necessitat de cantar i de dir i d'expressar de qualque manera quines són les meves emocions i els meus sentiments i allò i els poemes que realment m'arriben i me provoquen alguna reacció especial són els que m'atreuen també per posar-s'hi música.
4: I crec que aquí al disc de la setmana he entrevistat poques mares o potser fins i tot cap, algun pare sí, però realment poques o cap mare, i el fet de ser mare, per tu, que dius que ets mare de tres infants, és una cosa que ha complicat la teva carrera musical.
5: Mira, sempre la maternitat i la vida, a part de que jo no me dedicava exclusivament a la música. Jo era professora d'anglès. Tota la meva vida he estat professora d'anglès. I tenia tres infants, però, per sort, la meva parella, una persona que sempre me va ajudar quan jo tenia actuacions, pues, de guardar les criatures. Bueno, les criatures ara ja són molt grans, eh? Ja tinc nets, tinc quatre nets. O sigui que te pots imaginar que t'estic parlant d'un temps molt, molt llunyà. Però he tingut aquesta sort. He tingut aquesta sort de poder combinar la meva feina per poder viure i sobreviure, perquè aquí a Mallorca viure de la música és molt difícil encara ara. I, per altra banda, tenir una professió que t'assegura una manera de viure que te dona tranquil·litat i que te permet fer allò que t'agrada.
4: I has tingut moments de dubtes durant la teva carrera, moments on has pensat deixar la música o l'has deixat una mica de cantó justament quan els teus infants eren petits, o no?
5: No. Sempre he tingut... És que no puc deixar de cantar i no puc deixar de fer cançons i què vols que te digui? I acompanyada d'uns músics fantàstics i no ho podria fer això. No ho volia fer ni ho volia fer i ho he pogut fer i encara ho puc fer, que és magnífic.
4: Doncs ara parlarem de la cançó Saler de Sol, una cançó on dius que si toca la loteria et compraries un saler de sol. Sovint vas en aquest sentit, no?, de que la teva música aporti felicitat.
5: Sí, precisament. Jo crec que és important alegrar la vida de la gent i... Aquesta cançó, que té molt d'anys, crec que és una cançó que dona a entendre que les coses més importants que han de menester en aquesta vida són coses que no se poden comprar. Eh? I tu vols comprar alegria, companyia, dolçor, vols comprar dies alegres... Aquestes coses no se compren, aquestes coses te'ls proporciona estar bé amb aquelles persones que tu estimes i que t'estimen a tu. Tenir amics i ser generosos i per això. I vaig fer aquesta cançó perquè un saler de sol, jo m'imagino això, un recipient amb uns foradets i que quan el passes per damunt les persones, en lloc de caure sal, els hi cau sol, que sempre el sol ha estat una espècie d'element que sembla que ens dona alegria i vida. I una casa sense portes, no? Perquè puguin entrar les persones que tu vols. I un llibre de finestres per poder guaitar pel món, és a dir, són idees que me varen passar pel cap.
4: Escoltem, doncs, aquesta cançó, Saler de Sol.

0: Salí de sol, aquesta cançó és de la Miquela Lladó des de Palma de Mallorca.
1: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: A Hortafà, 95.
2: Tu que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran mis.

avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, ella et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc, i aquella és pura però contamina el teu criteri, qui s'hi encomana viu per sempre sota un altre lloc.

fes un bon dia i que ens fes bon pes. Que Sant Pere pagant no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent.

seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència fos neutral. Seria fantàstic

vida, amb la sarent la ferida, mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Amb aquell gest un poc així, aquella cara un poc així, que tenim tots quan viatgem a Gènova, que fins i tot no estem segurs que en aquell lloc estrany i obscur no se'ns mengin i no en tornem mai més.
3: I malgrat tot en som parents d'aquella gent que ja sabem que com nosaltres són un xic salvàtica. Però quina por que ens fa aquell mar que es mou de nit com embogit, que no s'atura

després de veure Gènova. I cada cop que l'ensumem circunspectes ens movem, distrets i errants com rodamons. Macaia, mona de llum i de follia, tenebra, peixos, gent africana, nàusea, fantasia. I mentre a l'ombra dels seus armaris

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sant Pere dels Forcats, 90.

guaita els bedolls des del cau solitari. Arbres del nord que acompanyen les hores,

tot ho encomana a l'atzar d'aquest viure. Busque el silenci paraules perdudes